0: I ja sabeu que ens agrada aquesta sintonia, ens agrada passar-ho bé, perquè és temps per la tertúlia, temps pel Dimecrous, aquesta tertúlia en la que podem analitzar temes que normalment ens passen una mica més desapercebuts o es parla de puntetes, i aquí tenim temps per poder-ho analitzar amb tota la seva extensió. I és que estem a punt de tenir aquesta tertúlia amb l'Alan Jornet, en David Morales i la doctora i futura emperadriu i duquesa de Geòrgia, Marta González Peláez. Però és que a més és el seu aniversari, així que per molts anys!
1: Gràcies, moltes gràcies.
2: Moltes felicitats.
0: 27 anys que fa, la Marta. 27 voltes al sol, Marta, sí. Ho dic perquè sempre ens podem descomptar. És millor dir voltes al sol que anys, perquè si dius, tinc 27, t'estàs traient anys, però si dius voltes al sol et pots haver despistat, perquè clar, saps què vull dir? Que a vegades, mira, no estava jo mirando, saps? I dius, bueno, 27 voltes al sol i no sé quantes voltes a Júpiter, o, Sí. Andromeda, estàs estupenda, Marta.
1: I, moltes gràcies.
0: I a punt, d'agafar més títols. T'he de dir que totes des de que es va treure el tema, Alan, perquè no estaves el dia que ens vam enterar que la Marta li han ofert ser marquesa, duquesa i pràcticament virreinato de Geòrgia.
3: I viva la reina!
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: M'encanta la reina dels Dimecrous.
0: Sí, sí, reina per sorpresa, en aquest cas.
3: I clar, Marta.
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Bueno.
0: És que a veure, tu imagina't.
1: Que t'explicaré, Alan.
0: No.
1: Això és molt divertit.
0: No, és que a veure. A veure, és que a mi...
3: No cada dia et proposen... No, tenir un títol com aquest.
0: No, de fet no m'ho han proposat mai a mi. O sigui
1: no, que... el que passa és que t'ho proposen perquè has de pagar, saps?
0: Bueno, un petit peatge, però escolta...
1: Moment,
0: però
1: petit, pots, bueno, pots... tant com petit...
0: Sí.
3: No. I pots ser reina pagant?
1: Sí.
4: No, però reina no.
0: No, reina no.
4: Aquest està ocupat.
1: No, no
4: soc reina, Aquest està ocupat.
0: Sí.
1: Marquesa i duquesa.
0: Marquesa i duquesa. Bueno... Tot que és, però és bonic, dir vulguis o no, no? No, sí. És que jo soy modesta, no quería ser reina, em quedo amb marquesa, saps què vull dir? De Geòrgia, i queda la cosa molt bé. Hi ha molts títols, Marta, que s'obtenen, diguem-ne, via Paganini. I aquesta setmana, la notícia possiblement de la setmana feia referència a una boda a Ourense, en la que anem a dir que, doncs, sembla, no dic presumptament, val, per no d'això, que ella hauria acceptat casar-se una mica com contraprestació econòmica. Ah, diguem-ne que el noi no és maco. El noi no és molt així... Bueno, no seria...
3: De bellesa difusa.
0: Sí, sí, molt difusa. Aquí tot està molt difús. I llavors doncs, es veu que, bueno, que haurien apareulat uns diners, no es van donar, i llavors diguem-ne que la boda es va anar a complicant. Molta atenció a tot el que a Informativos Telecinco ens van explicant, perquè a mi van llegint transcripcions, ja vas entenent una mica més fins a on es pot arribar a complicar una boda, Escoltem-ho.
4: Estàs escoltant?
0: Sí, no, ja ho sé, ja ho sé que estem escoltant nits de ràdio. De veritat, porto una setmana que amb els botons m'estic fent gran i apreto els botons que no són. A veure, adelante, boda.
5: Tenemos la versión de la novia de la boda de Ourense que acabó en una auténtica batalla campal. A ver, al parecer hubo una discusión entre el novio y el hermano de la novia. Ella le reclamó 40.000 euros a su recién estrenado marido.
6: Tú me dijiste que me ibas a dar 40.000 pavos y no me has dado nada de lo que han dado los invitados. Le dije que yo no iba a estar con un gordo asqueroso pasó de gratis.
0: Mamá.
6: Un supuesto acuerdo prenupcial. A partir de ahí, comenzó el show. Le dice a mi hermano, cállate la puta boca. Yo estaba tomada y le dije que por qué le dice a mi hermano que se calle la puta boca. Vino su hermana y me tapó la boca, la agarré y le metí un puño, hasta las uñas me partí. Mis hermanos quebraron todos los vasos, yo tiré también vasos. Yo también me agarré con una señora que, supuestamente, es la alcaldesa. Nos liamos todos allí y no sabes la bronca. Luego cogí yo y en medio de eso había un chico que estaba recibiendo los invitados, sí, que era joven y muy guapo.
0: Vale.
6: Me lo llevé al baño.
0: Venga.
6: Y nos pilló.
0: Venga.
6: Eso fue un despelote.
0: Sí, sí.
2: Hoy te reunimos para celebrar algo muy especial.
7: No, si la nit de noces la vas a celebrar.
0: No, no, exacte. El que passa és que no amb el
7: marit. No em quitucava, però...
0: I aquí el moment en què s'estaven casant, que ella estava com plorant.
2: No, desvicara, no hi va. Això ja...
8: Vamos, sin
0: vergüenza ningún hombre. Vamos, que no han matado a nadie, no se semblava que digués. Déu-n'hi-do, la cosa es anava complicant, eh? Primer, jo empecé a dar-me puñetados con una senyora que presuntament era l'alcaldessa.
3: M'ha encantat.
0: És poesia.
1: No sabia ni qui era.
0: No, no, una senyora que passava per ahí, que resultó ser l'alcaldessa, també és mala sort, perquè, clar, la multa, no?, la penyora que li caurà serà més gran. Home, a veure, què pot salir mal, no? És a dir, pues tot, no?
1: Sí, todo.
0: Clar, en aquest cas...
3: Gordòfoba.
0: Sí, sí. No, pot ser per l'argument d'una pel·lícula, no? Nòvia a la fuga con los 40.000, clar. És que aquí és on hi havia... I aquí, bueno, i a veure, oficiar o treballar en una... Anem a dir en una... en una boda, no? No, en aquest cas no està en un body, un planner, un wedding planner, sinó que seria més un wedding profeting, perquè aquí va aprofitar aquí el noi, va dir, oh, venga, la nòvia que està tomada, deia, que estava tomada, i... o tostada, perquè... I bueno, doncs allà, i a sobre els hi va pillar el nòvio, clar. O sigui, que et facin aquesta... que et posin les banyes el mateix dia i, a més, home, els enganxis...
1: És molt fort, no?
0: És molt fort. És que un dia aquí és molt intent... No, clar, és

0: como 80 anys de lo demás, de la vida de los demás, no? A veure, tu imagina't que t'han convidat aquesta boda, que a més ja veuen que has de financiar els 40.000 euros que li ha de donar, clar, i et fiques aquí al mig, batalla campal, los vasos quebrados, com deien. Home, a un li fa mandra després casar-se, no?, de tot això. Vull dir, encara... No ho sé, Marta, com ho veus? És molt difícil. A tu t'arriba un cas d'aquests, que has de fer una mica de a veure com recuperamos el bienestar o l'entendimiento, i no hi ha entendimiento que valgui aquí, Marta.
1: No, aquí ja és molt difícil l'entendimiento, eh?
0: Aquí hi ha més miento que...
1: L'entendimiento mental de cada uno de ellos.
0: Sí, sí. Aquí hi ha més miento que ente, eh?
1: L'entendimiento entre ellos.
0: Sí, no, clar, és que s'havia complicat molt la...
1: La cosa té molta guassa, eh?
0: Home.
1: Per no dir una altra paraula més lletja.
0: És que, a veure, vull dir, clar, tu imagina't aquest cas, no? aquest home que ha estat casat poques hores, perquè és el que ja ha demanat la nul·litat de...
2: Home, no m'estranya.
0: La boda, clar, no sé qui de l'ha demanat.
1: Per què, no?
0: Si ell, si ella, si l'hermano, l'alcaldessa...
1: L'alcaldessa suposo que haurà aixecat un acte, no?
0: Un acte, sí. Bueno, ella va aixecar un acte i el noi aquest que feia... va aixecar... Bueno, la núvia va aixecar un altre... Bueno, és igual. El tema és que es van aixecar...
1: Va aixecar una altra cosa.
0: Sí, es van aixecar moltes coses. Es van complicant, diguem-ne, la cerimònia, i clar, això bueno,
1: és la boda del cúmulo de despropòsitos.
0: Home, tu imagina't. I tot això en un sol dia, no? A vegades hi ha coses, quantes coses han assolit, no?, aquesta gent en un sol dia, perquè clar, estem parlant de que s'ha cansat, li han posat les banyes, s'han divorciat, s'ha barallat amb l'alcaldessa, totes aquestes coses. Doncs ha estat un dia molt intens. En canvi, també us portava altres, diguem-ne, testimonis de gent que no té tanta pressa en assolir els seus objectius. En aquest cas estem parlant d'Antònia, una senyora que, bueno, ara té 70 anys, val? I està, doncs, allò té... Bueno, podríem pensar, mira, li he agafat la d'això ara de treure's el carnet de conduir, no? I dius, bueno, pues està bé, no? Nunca es tarde, saps? Ara que té temps...
3: Ma mare se l'està traient, en té 69.
0: Veus?
3: S'ha tret la teòrica i ara en breu començarà a fer pràctiques.
0: Doncs ara comença el difícil per la teva mare, perquè Antònia, que té 70...
3: És que es diu Maria Antònia, ma mare.
0: Ostres,
2: mira,
0: tu imagina't.
3: I m'ha recordat.
0: Doncs esperem que la teva mare tingui més de mare que d'Antònia, en aquest cas, perquè Antònia, que sí, està a punt de... Bueno, a punt. Ella creu que ja ho té per la mà, de treure's el carnet de conduir als 70. Porta des dels 50 anys intentant treure... Porta 20 anys intentant treure's el carnet de conduir.
2: Però que en 20 anys han canviat moltes normes, eh?
0: Clar, clar. És que ella deu dir, no, esto me he equivocado porque cuando empecé a hacer las clases...
2: Era diferent.
0: Diu que porta gastats, ara ho escoltarem, eh? Porta gastats més de 8.000 euros...
1: Ah, em sembla poc, eh? No em sembla, la veritat, em sembla molt poquet.
0: O mira, més, ara David, ho escoltarem.
3: He de dir que a mi aquest tema no m'agrada parlar-lo, no, perquè em remou molt perquè en tinc 43, als 18 anys ho vaig intentar,
0: val?
3: Als 30 també.
0: Sí, però no ho has intentat tots els anys. És a dir, encara que comencessis als 18, clar, fas un cop per dècada. La senyora Antònia és que és constant. O sigui, és tots els matins de la seva vida. Escoltem Antònia, que ens dirà exactament quan s'ha gastat. A veure.
4: Ui, un ton. Però que no hay manera, chachá.
0: No, clar.
4: No hay manera de que me centre.
5: ¿En dinero cuánto es?
4: Ui, pues no lo sé. He ido hasta por libre. Aquí en el tráfico de Murcia. Pues yo creo que me sabrá ir unos 8.000 o 10.000, unos 8.000 o 9.000 euros.
0: Bueno.
5: Y aún así, persiguiendo el objetivo.
4: Persigo, pero te que sigo.
0: Sí,
4: hasta que no me lo saque, no paro.
0: Bueno.
6: Apuesto por Antonia, Encarna.
0: Sí.
6: Yo apuesto porque sí.
0: M'agrada molt.
2: A veure, 8.000 o 9.000 euros.
0: Sí.
2: En 20 anys,
0: sí, no
2: tampoc no surt a tant per any.
0: No.
2: I la senyora està entretinguda.
1: Que no em sembla molts diners, la veritat.

0: Quina distracció pots tenir per 400 euros l'any? És que no és ni 40 euros al mes.
1: És molt barat.
0: Sí, home, és com anar al gimnàs. Estic d'acord.
1: Quan et costa Netflix?
2: Una misèria.
0: No, exactament. Fes càlculs.

0: van passant...
1: I que ni te'n recordes, potser,
0: ni
1: no?
0: Ni te'n recordes. Sí, sí, ni te'n recordes de que estàs pagant una subscripció de... de sí, que sí. Sigui, no?
1: Bueno, en sí. aquest cas ella sí que se'n recorda i sobretot el professor o la professora també bueno. se'n recorda molt d'ella, no?
2: Però està content, professora, professora, perquè deu tenir aquí una mena de pla de pensions.
1: No, clar. O sigui, sap... no,
0: i és més, hem d'estar agraïts a l'Antònia perquè gràcies a la seva aportació han millorat molt les carreteres i sí, els sistemes sí. de seguretat vial.
1: No, clar.
0: El país.
1: És com un dami d'aquests, no? Aquests ninos que posar, doncs en aquest cas és...
0: Què és un dami?
1: Un dami són els ninos són que posaven...
0: El dami.
1: No, els ninos que posaven dins els cotxes quan provaven la seguretat, per si anaven sí, els airbags sí. i tal. Per això quan hi ha llibres com, jo què sé, Filosofia per a damis, es refereix a que era per, bueno, per ninos...
0: Vale.
1: Bueno, dummies, si vols.
0: Vale.
1: Tu ets dels de Resident Evil, eh? de Resident Evil, però bueno, va. I Vicks Vaporub, eh? Doncs...
0: Eyeliner.
1: Eyeliner, exacte.
2: Michelin.
1: Exactament, Michelin.
3: Mira, estic una mica emprenyat amb el tema de Michelin.
1: A veure, què ha passat?
2: Aviam, què passa?
3: No, vaig gravar un spot de televisió
1: sí.
3: que havia d'anar per TV3 i es va emetre durant aquest estiu. I acabava dient que hi havia un descompte en pneumàtics Michelin, que és com s'ha de dir segons el llibre d'estil de TV3.
1: Sí.
3: Però l'anunciant em va obligar a dir Michelin i va emetre-ho amb Michelin.
1: Michelin, eh?
3: Sí.
1: Home, sí, a veure, de tota la vida se sap que TV3 és Michelin i Arnales Banzanaga, eh?
3: Sí.
1: Que s'ha de dir com si estiguessis menjant un esvergini. Esbazanaga, eh? S'ha de dir.
2: Sí. Estanaga, esvergínia, tot... un espanglish així raro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en fi, doncs, escolta'm, jo crec que ho haguessis dit bé, i a més...
0: Però perquè, David, és com... Han fet molts intents, com la plataforma aquella de Disney Plus, de dir-li Plus, però aquí la gent diu Plus.
1: Sí.
2: Clar, perquè tu dius Plus i et diuen... Com, ah, Plus! Ja està.
0: Clar, dius Plus i Plus por detrás. Ai.
1: A veure, el que passa és que aquí sempre diem... S'ha de ser coherent. El que no es pot dir és Disney Plus, perquè si és Plus, que ho dius en anglès, és Disney. No Clar. És Disney. Llavors, o ho dius tot en anglès, o ho dius tot... com suena en castellà, no? Que no hi ha cap problema. El que no pots fer és mig-mig, perquè llavors mig-mig és que t'estàs intentant columpiar per una banda, però per l'altra no d'això. Però bueno, vull dir, al final que la gent, mira, que ho digui com vulgui, que al final ja ens entendrem. Com també us volia portar aquesta setmana unes declaracions de Bertín Osborne, que jo crec que ja a aquestes alçades de la vida l'home ja... ha vist clar que això de tenir una parella, diguem-ne, estable, en el seu cas ho tenia complicat. I llavors
2: com
1: ja...
2: Que no. Com sí, que no és per a ell.
1: Ja ens ve a reconèixer que ell té una data de caducitat amb les dones, perquè ell ja comença a conèixer. Escoltem quan va anar al programa de la Sonsoles Onega.
4: Coño, entonces a mí me gustan las cosas normales. Yo no salgo por las noches. A las 10 de la noche estoy acostado.
5: Pero bueno, tú sabes que ahora lo moderno es que cada uno viva su vida aunque estéis casados.
4: No, pero eso no.
5: ¿Eso no por qué?
4: Pues porque no, es igual, hombre. Y el primer año, todo el mundo traga. Nosotros y vosotras. Y el primer año aprenden a montar a caballo, juegan al pádel, van no sé qué, van de cacería conmigo.
5: Se acuestan tal. A las 10, se levantan
4: se a las 6.
5: Se acuestan
4: a las 10, se levantan
5: cuadras.
4: A las 6. Sí, pero
5: ¿y el segundo año qué pasa?
4: El segundo año dice, mira, vete a jugar al pádel tú, que yo me voy con mis amigas. Bueno, pues entonces yo voy al fútbol con mis amigos. Y al final,
1: ¿qué pasa?
4: Pasan 4 meses más y en el fútbol resulta que viene una rusa guapísima y ella, pues
5: no,
4: total.
5: No. Es un follón. Eres el prototipo de hombre.
4: No, claro, ¿qué te crees? Que voy a ser un alienígena, coño.
5: Creo que hay que alabarte la sinceridad. Lo que pasa es que la gente no lo cuenta así.
4: No, pero
5: que
4: es así.
5: El amor, que sí, no sé qué. Venga, digamos
4: pero
5: la verdad.
4: Sí, pero la verdad, sí. La realidad es esa.
5: Es así. Y vas un día al tenis y ves una rusa.
4: Todo el mundo hace esfuerzos el primero o el segundo año.
5: Esta rusa, para un año, se me va a levantar a las 6.
4: Claro, y al año siguiente ya no se levanta a las 6 y se acuesta a las 10, pues la verdad que busca una moldava, coño.
1: Aquí está.
5: Estás enamorado de las mujeres en general.
4: Muy en general, sí.
5: Sí, pues te gustan las mujeres, ¿qué le vamos a hacer?
4: Me encantan, y entonces...

0: Oye, pues no sé, ahora no está de moda, por lo visto, pero...
1: ¿Por quién dice?
0: No, yo qué sé, me dicen.
1: No.
0: Eres un gañán y tal. Bueno, sí, soy un gañán, ¿vale? ¿Y qué?
1: No, igual me ponen a parir. También tenemos que aprender de la mentalidad de los hombres, ¿eh?
0: Pues vuestras prioridades son una, las nuestras son otras. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de vivir es una, la vuestra es otra.
1: Y es verdad que sois más básicos, pero ser mucho más básicos es menos problemáticos también. Os coméis menos la cabeza.
0: Darme cuerda porque yo mismo me paro.
2: Anfi, maravillós. La sinceritat com a mínim que ha pres dona molt de debat, així que Marta, comença tu i a veure per on anem.
3: Home, jo, com que no, a mi no em cau massa bé el Martín Osborne, tinc que dir-ho, eh? O sigui,
2: ja veuràs quan siguis marquesa com se t'acosta.
3: Penso que sí, que bueno, hi ha molta gent que li fa gràcia i tal, però a mi és un humor que no em cau molt bé, i a més el veig una mica primer. Bueno, és de la generació, però jo coneixo gent de la seva generació i no és com ell, no? O sigui, té un altre tipus, un altre perfil. Però jo és que això de la... Una russa, que no sé què, mira, més lo de la russa... No m'agrada. No m'agrada el llenguatge, ja.
2: Alan, tampoc és santo de tu devoció.
4: Doncs,
2: eh?
4: Marta... Digues. Estic d'acord, no li donem corda a aquest home.
2: Vinga, no li donem corda. A mi em sembla que és un debat interessant, no perquè sigui divertit.
3: Sí, jo reconec que molta gent li cau molt bé. Ai, que és molt simpàtic, que no sé què, que no sé quantos.
2: Però no te n'entrava Albertín en si, sinó el que diu. És a dir, que en el fons sí que hi ha un punt de sinceritat, de que hi ha molta gent que quan porta un temps de relació i que cada cop sembla que es va més en aquesta direcció.
3: En això sí que estic d'acord.
4: Es diu allò de living apart together o alguna cosa així?
2: Però és que és el que ell diu que no li sembla bé. És a dir, a ell concretament el que està dient és que a ell no li va lo del living apart together i ell ho justifica, i és el que em sembla interessant, dient que en el seu cas, i evidentment hi ha mil casos, però que en el seu cas...
4: S'ha gastat uns diners ensenyant a la parella a muntar a cavall.
2: A muntar i a cavall també, i llavors, doncs clar, no li compensa perquè llavors...
4: L'any següent se'n va amb les amigues de compres o a fer pàdel.
2: Bueno, jo veig molta gent que és molt de fer pàdel, que és molt de fer tal, i no havien agafat una raqueta en sa vida. Que hi ha més de ligoteo en els clubs de running, en el pàdel i en totes aquestes coses, i en el gimnàs, que tot és... Bueno, doncs el que està dient ell és que si estàs fent una vida en què hi ha tants factors de risc, i la gent està molt més oberta a que passin coses, doncs passen coses.
5: Imagina't que després vas a casar-te i la núvia acaba liant-se amb un dels que organitza
2: no
5: el casament per 4.000 euros.
2: No convidis a l'alcalde o a l'alcaldessa. No els convidis, que saps que tindràs un problema. I és més, aquesta temporada, Alan, sempre abans de la pausa... Com que no sempre pots estar i no sempre ens pots dir allò de «Oh, però tornem tal», aquesta temporada...
4: Ho tens gravat.
2: Sí, ho hauria pogut fer, el de gravar-te, però tenim una nova tradició, que és escoltar un consell d'en He-Man
4: i aprofitem
2: la pausa per analitzar el que aquest home, aquest superhome, des del Castillo de Grayskull, doncs ens diu. I aquesta setmana va una mica en relació... tot això que estem dient... Digues.
4: Perdó, abans de continuar, que ahir vaig estar pensant...
2: Sí.
4: Que mira que sóc... bueno, és igual. No diré una paraula grossa de mi mateix.
2: Val.
4: Però, ignorant amb el tema de l'anglès, que ahir pensant, dic, ostres, en català veia He-Man,
2: sí,
4: que deia, pel poder de calavera grisa. I, clar, no m'havia parat a pensar mai que quan deien en castellà «Por el poder de Grayskull», que era Grayskull.
2: School, sí.
4: Calavera grisa. I ho vaig deduir ahir, ¿vale?
2: Molt
4: vull
2: bé.
4: Dir que...
2: Bueno, però està molt bé. Li donem...
4: el meu germà em diu molt bé.
2: Más vale tarde que nunca.
4: 30
3: anys. Por supuesto.
2: Està molt bé.
4: Clar, jo pensava que era, jo què sé, alguna cosa màgica. Bueno, igualment ho era, no?
2: Sí, bueno.
4: La calavera grisa.
2: Ah. Doncs sí, podria ser Grayskull, també l'escola grisa.
4: Una escola grisa.
2: Sí, efectivament. Doncs pues anem a veure quin consell té i ens esperem a després de la pausa, tots els nostres oients també, que reflexionin. I ens... A veure, He-Man, endavant.
6: I recuerda, cuando una mujer te ama, te contesta rápido, aunque esté con su

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim aquí amb la tertúlia dels dimecreus i ara el que anem a fer, seguim amb l'Alan Jornet, en David Morales i la Marta González Peláez, i ara el que anem a fer és doncs tornar a escoltar el consell d'en He-Man que ens deia abans de la pausa. Endavant, mestre He-Man.
1: I recuerda, cuando una mujer te ama, te contesta rápido, aunque esté con su esposo. Hasta la próxima.
0: Molt bé. Doncs aquest seria el consell. Home, és veritat que quan ja... I aquest és el subtema, no?, que ens planteja en He-Man en aquesta ocasió, és que és cert que això passa molt i hi ha un debat obert, no?, de que si tu escrius a algú, de si t'ha de contestar aviat o tard. Home, no has d'estar exigint que la gent et contesti aviat, però que sí que denota, en molts casos, si hi ha un cert interès en que et responguin. Ja no tant en temes laborals, d'amistats o de família, sinó si hi ha, diguem-ne, un cert interès, anem a dir, eròtico festivo, no? Que quan una persona, jo, ara que es coneixen, no, per les aplicacions, doncs que si verdaderament tu escrius i no contesta, potser et pots anar fent a la idea que potser aquella altra persona doncs no seria, o no ho estaria... Exactament, no ho estaria vivint amb la mateixa intensitat, no, Alan?
2: No, exacte, sí. És el que avui dia li diuen ghosting, no?
0: Efectivament.
2: Com bueno...
0: El Ryan Gosling, eh? Sí.
2: Exacte. Li diuen ghosting perquè ve de la paraula ghost, que és fantasma, no? I aleshores és com si li escrivissis un missatge a un fantasma perquè no et respon i desapareix.
0: Sí,
2: vull dir que ja et diu, una no resposta també és un missatge.
0: Totalment, totalment.
3: Una no resposta és una resposta.
0: Exactament, exactament. Sí. Però això és molt de... Ja el subdebat de si algú és molt intens o molt... No, que és d'això, però bueno, al final jo crec que radica en un punt de la comunicació. És a dir, pot ser que algú no et contesti perquè verdaderament doncs només respon, jo què sé, un cop al dia, no? Els missatges i tal, i això... Coneixent...
4: Sí, és que hi ha gent que només contesta un matí o a la tarda.
0: Sí, però vull dir que això, entenent aquesta peculiaritat, entenent-la, sí. Aquí el que radica, diguem-ne, del debat és el fet de que, a veure, estem parlant de quan unes persones s'estan coneixent, no quan ja...

0: les coneixes de tota la vida, que llavors ja saps com és aquella persona, no? Però que sí, és veritat que quan hi ha aquell primer contacte, com si diguéssim, és bastant definitori, no? Que hi hagi la mateixa, anem a dir, sintonia, no? De ganes de comunicació, perquè es nota molt, no? I a vegades és que hi ha qui vol mantenir l'esperança i tot això, i a vegades, doncs, bueno, vivim també tan atabalats que la gent també decideix molt ràpid, no? És molt complicat, jo crec, avui dia, no, Alan, en tot això?
1: Bueno, és que el paradigma de les relacions canvia tant i cadascú, el tema de la individualitat... Primer, l'estar bé amb un mateix és el més important.
0: Això està clar.
2: Sí.
1: Perquè si no estàs bé amb tu i et relaciones amb altres persones, aquí és quan venen els problemes. Si no estàs bé amb tu i no saps el que vols, també, que és un
0: això,
1: altre tema.
0: Això
1: no?
0: Jo crec que passa molt més, el fet de no saber realment el que vols.
1: Exacte, i la por individual a patir o passar per situacions que li han fet mal amb anterioritat i ja pensar-te que tothom que coneguis et farà el mateix mal que t'ha fet la parella anterior, no? Igual no, deixa't portar i deixa't equivocada, no, potser, o no, o... però sí, és un tema...
0: Sí, sí, és complicat, però és que ha canviat molt, no, Marta, tot això, també les formes de conèixer per aplicacions. Clar. O per... no ho sé.
2: Clar, perquè la forma de conèixer-te és diferent. I la relació també, perquè la vida també ha evolucionat i també és diferent. I tenim més coses, tenim més... El temps d'oci també el compartim amb altres persones.
0: Exacte, és veritat això que dius. És veritat això que dius, Marta.
2: I a més està bé perquè enriqueix. Jo penso que enriqueix també la parella, no? Passa que, bueno, abans era tot una mica molt endogàmic, no? Que no sorties del teu entorn. I ara jo crec que està més variat. I per això també hi ha més oportunitats de conèixer altra gent.
0: Sí.
2: Va, és la tentació, no?
0: Sí, sí.
2: Exacte. La tentació vive arriba o abajo, no sé com és la pel·lícula.
0: Sí, exacte. Però, David Morales, és que és una mica això, no? Que ha d'haver sintonia... També a vegades en la forma de comunicar... Bueno, diuen que los polos opuestos se atraen, però possiblement se atraen poca estoneta, no? Després perquè allò funcioni, no sé, com ho veus tu?
3: És que és això, és que al final compartir una relació amb algú amb qui no comparteixes una part de el que és la teva visió de la vida.
0: Sí, sí, sí.
3: O els teus objectius
2: el pàdel,
3: a la vida.
2: Exacte.
3: Sí, és complicat. I, evidentment, hi ha una cosa que tampoc no hem d'intentar, que és canviar l'altra persona perquè sigui com nosaltres volem, que això és un altre dels grans errors.
1: Sí, la famosa, perdó, David, la famosa obra de teatre, t'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. No?
3: Exacte. Això no és una cosa que puguem pretendre. Al final, hem d'arribar una mica a aquells acords en què cadascú cedeix una miqueta per la seva banda, però evidentment hi ha d'haver coses comunes. Si no, si jo vull sortir cada cap de setmana i la meva parella no vol sortir mai, al final arribarà un moment en què xocarem justament per això.
0: I aquí sí que passaria el que diria Albertín, no? Que diria, bueno, pues ve tu, no? I clar, al final, si un surt i l'altre no, bueno, pues al final ja dius, bueno...
1: I si la cosa comuna és, en ocasions, potser només l'atracció física...
0: Clar, clar.
1: Això pot anar-se perdent tranquil·la i fàcilment, perquè clar, si amb coses que tu... cedeixes per la convivència o perquè a l'altra persona li agrada una cosa, però si l'altra persona mai... Si no és recíproc i l'altra persona no cedeix en coses, en coses que igual són pel bé comú i pel bé també individual i de salut, no? Doncs fa que perdis l'atractiu físic al final, de dir, quina mandra...
0: Sí, sí. Però jo crec que aquí, i ho lligo amb el que deia la Marta, perquè trobo molt interessant aquest debat, crec que aquestes, anem a dir, crisis, diguem-ne, de connectivitat o de passió, d'aproximació i distanciament, que és... jo crec que ha passat sempre, però que possiblement la diferència és que va per on deia la Marta, com que ara la gent fa tantes coses, és a dir... té tantes activitats amb tanta gent diferent, al marge de la parella, doncs, i ja no et dic, la gent que coneix o pot conèixer per les xarxes socials, sí. perquè, ni que sigui perquè veu els perfils,

0: fils, no? Doncs fa que, anem a dir, no vull dir que l'oferta com si fos un catàleg, però que les possibilitats són molt més grans a fora, no? Mentre que abans és el que tenies a casa, i poso cometes, i l'altre, que era un terreny desconegut, no sorties al carrer i tenies opcions a conèixer gent com ara. Saps què vull dir? Que la facilitat d'ara conèixer gent en qualsevol situació, la gent fa moltes més coses ara. Viatges, concerts, m'entens? Abans, bueno, abans també s'anaven al bar, sí, però era sempre la mateixa gent, perquè era una qüestió de proximitat.
1: Clar, i aquí en termes de, per exemple, fotre les banyes en relacions tancades, s'obre un ventall molt ampli de definir, que això cada parella defineix els seus límits i les seves... No, però, per exemple, s'obren moltes finestres on pots potser fer coses que a l'altra persona no li agraden, com, per exemple, a les xarxes socials, enviar un fueguito.
0: Un fueguito. No. M'agrada molt lo d'enviar un fueguito.
2: Un fueguito.
0: Sí. Un fueguito.
2: No, un fueguito és allò que en diuen una fotopolla o seria una altra cosa?
1: No.
2: Si parlem...
0: No. Clar, clar. No, és que al David li agrada dir les coses pel seu nom.
2: No, però és que un fueguito...
0: Jo hi he entès una iconeta, no? Una icona d'aquestes.
1: Exacte, és que el David...
0: El David, anava, el David pensava unes
2: ja,
0: altres.
2: No sé. Ja,
0: sí. No. Per fueguito entès una altra cosa. No, diu, t'envia un fueguito, no. Diu, a veure...
1: David, quan tu penges una història a Instagram, tu pots reaccionar a aquella història amb un cor,
0: sí, sí,
1: amb una
0: sí,
1: careta
0: sí.
1: somrient...
0: Sí, sí, amb... o amb una berenjena, per seguir una mica amb la línia de... Eh? Ja m'enteneu.
1: Del... No, però pots reaccionar amb un fueguito que un foc vol dir, uf,
0: sí.
1: Com m'agrada això que estic veient,
0: però
1: no?
0: Però et doblo l'oferta... Eh?
1: Aleshores, això...
0: Però doble l'oferta. També la gent es... Sí, però també la gent està publicant molt més aquestes fotos contestables bueno, sí. amb el fueguito. És a dir, saps què vull dir? És a dir, que la gent
1: això
0: també...
1: Això també és veritat.
0: Clar, que és a dir, la gent sí, està penjant clar. Coses que sí. són molt més per semblar fueguito. Fueguetitzables, anem a dir,
1: exacte.
0: Val? Estàs d'acord, Marta, que és aquesta línia?
3: Sí, clar, clar. Sí, sí, sí. Estic d'acord, totalment d'acord.
0: Amb el tema el de la icona arribar... o amb...
1: No, el Destape va arribar per quedar-se.
0: Sí,
1: gent...
0: però el Destape, l'època del Destape, que ara tothom ha d'anar...
1: Abans quedava a casa o a sí. la piscina o a la platja, però ara...
0: Clar, no? Ara el Destape és constant, 24 hores sí. al dia, saps? 24/7.
1: I que ja no genera una reacció de sorpresa quan veus segons què.
0: Bueno, però al final... Tornem a lo mateix. Si tu siguis noi o noia, això no sí, té res a veure amb això. Si tu vas penjant fotografies o històries, anem a dir, pujades de to, o com a mínim que surts, molt, que surts molt atractiu o atractiva, en el fons, tu que estàs esperant és que te'n contesten fueguitos. I seguim parlant d'icones, David? Que també iconetes de fueguitos. Perquè bueno. en el fons això, i pot ser que ho facis només per la teva autoestima, de dir,
1: exacte,
0: ole, que m'han dit això. Però sempre hi ha aquest límit, que està molt al límit, de que clar. Algú pugui enviar-te més el fueguito que deia el David. Saps què vull dir? O sigui, que algú t'enviï una cosa que va més enllà, no? I aquí jo crec que tothom juga amb foc, seguint el símil de... el fueguito, no?
1: Jo que treballo maquillant, molta gent quan s'està maquillant o quan acabes de fer la teva feina...
0: Te'ls has deixat per fer guapíssims o guapíssimes.
1: Exacte. No, i et diré més, hi ha molta gent que li dic hauries d'aprofitar per anar a fer-te fotos carnet.
0: Veus? Veus?
1: Perquè després t'agafen un mal dia que t'has de renovar el DNI.
0: Veus?
1: I vas amb cara de cansat o sí, no t'has sí, pentinat.
0: Sí, sí.
1: O...
0: Sí.
1: Bé, doncs molta gent, quan l'acabes de maquillar i pentinar, es vol fer fotos, es vol fer una selfie, que potser la penja després a les seves xarxes, i és digna de fueguito, de dir, que guapo, que guapa.
0: Sí, sí. Totalment, digne de fueguito, i també pots guanyar-te un sobresou al costat de Policia Nacional quan la gent vagi a fer-se el carnet, els hi fas quatre, anava a dir quatre polvos, ja m'entens.
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: que, sí. Sí, que els acabes
3: d'adreçar. Escolta, això estaria bé, Alan, podries dedicar-te...
1: Mira...
0: És més, et dono una idea.
1: Un puestecito al costat de les màquines de fer fotos.
0: Home, jo et dic una cosa, igual que hi ha doncs, els repartidors de menjar a domicili, tu podries fer un Tele Alan o

0: un Alan, no?
1: Con de... quatre polvos a domicili, no?
0: Exacte. Bueno, però ho has d'explicar molt bé, això, eh?
1: Clar,
0: a, la,
1: sí,
0: a les instruccions. Clar.
2: Perquè sí. Si no t'enviaran fueguitos.
0: Si no, sí que veuràs fueguitos, tu. Ha de ser que deixis molt clar que la idea és aquesta, no? Que
1: encara
0: la idea...
1: sortiria esquitxat.
0: Ah, oh, mai, sí. Vull dir que la idea ha de ser pròpiament la de dir, tienes un event, tienes que hacerte una fotografía, yo vengo y te dejo, no, anava a dir, te dejo como nueva, no, perquè també es pot malentendre. Bueno, explica-ho molt bé, saps?
3: Sí que, com una puerta bien pintada.
0: Sí, sí, sí.
1: A dia d'avui, la gent, per això, malauradament, fa servir la IA.
0: Ah, ja t'entenc. Per
1: exemple, em van demanar per una acreditació una foto sobre un fons blanc llis. I jo l'únic fons blanc llis és a l'escala del meu edifici, però és de Gotelé.
0: Ah, mira.
1: I li vaig demanar a la IA, pots...
0: Quita-me el Gotelé.
1: Pots allà a la paret i treure el Gotelé. I m'ho va fer, a mi no em va retocar, vull dir que...
0: Però ja t'entenc.
1: I ja em va servir per poder fer l'acreditació, no?
0: Ja hi ha la temptació de dir, home, ja que quites el Gotelé, a veure, si m'arregles un poc les arrugues, saps què vull dir?
1: O no, però pone... mira, l'altre dia, ostres, és que la IA farà mal, eh? Parlava amb una noia que estava, bueno, fent una substitució al departament de vestuari i m'explicava que ella és autònoma i que molta feina està caient perquè, per exemple... hi ha el concepte de e-commerce, que això és, per exemple, una marca de roba vol penjar fotos dels seus modelets de roba, que en les marques de fast fashion, no? de moda ràpida, és cada setmana que pengen coses. Doncs fins fa poc feien fotos a models amb aquella roba per penjar a la web i tu des de casa dir, ai, mira, aquest model m'agrada, me'l compro amb la talla tal. Doncs això ho feia un fotògraf, un il·luminador, un maquillador, un perruquer... Hi havia moltes figures dins d'un engranatge per crear aquestes imatges. Ara ja directament tens el modelet de roba, li dius a la IA, posa-m'ho en una persona de la talla tal, d'aquest color de pell, amb aquest pentinat. I es veu que està caient molt la feina aquesta perquè ja t'ho fa la IA. Malauradament, no? Com amb altres coses que podríem aquí... Obrir el meló i no acaba mai, no? Perquè amb el tema veu, no, David Morales?
2: Està arribant, sí, sí.
1: Està arribant i és terrible, no? Vull dir que per més que els mateixos professionals intentin, no?, fer veure que no es poden deixar perdre segons quines professions, la IA ens ho posarà difícil.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, quan són coses de carne i hueso, sí que és veritat que, per exemple, per una foto carnet no, però igual... Per un esdeveniment, no pots anar passejant-te per l'esdeveniment amb un filtre a la cara. Vull dir, sí. Has d'anar, per exemple, vestida i maquillada, no? Com toqui.
0: Sí, sí. Bueno, en qualsevol cas, doncs això, que els temps van canviant. Ja us volia posar, ja que parles de màrqueting, un màrqueting que ens va cridar molt l'atenció d'un vídeo que podia ser una nova forma, diguem-ne, de fer publicitat, no? Escoltem-ho, el cas de Casa Hermínia.
4: Buenos días. Me veo la obligación de hacer este vídeo porque yo ya no sé dónde voy a cubrir. Por favor, Isa, págame. Sabes quién eres y sabes que este vídeo va dirigido a ti. Porque viniste aquí con toda la confianza del mundo y te llevaste las legumbres para ponerle de comer a tu hijo. Y yo, de buena fe, te las di. Los productos de limpieza para tener tu casa como los chorros del oro. También te las di. Las fregonas ligerinas que te gustan mucho. Porque sé que no hay fregona que friegue mejor. Te llevaste los dulces... Para el café, para el postre, para la merienda, para tu hijo. Y ahí lo tuviste. Te cogiste el pan. Manoli, del pan, del tierno, del de chapata, el demonio. Todo, las tonterías para los dos, para los colegios de tu hijo. También te lo llevaste. Las bebidas. Te llené la nevera para que tu hijo no pasara en calor. Y así me lo pagas. La revista, para que tus tardes estuvieran entretenidas. No esto, para que tus tardes estuvieran y no te aburriera. Trabaja y...

0: y págame en vez de la revista, que sé que son revistas que traen promociones muy chulas. Pero hombre, hay que tener las cosas con conocimiento. Aquí toda la chuchería, tenemos todo tipo de frutos secos. Tú, te lo llevaste tú, te hiciste una compra de un mes aquí y no me la has pagado. Bueno, pues nada, no existe ninguna ISA. Bueno, sí existe ISA, pero no hay ninguna ISA que me diga. Este vídeo solamente lo he hecho porque sé que hoy voy a quedar al final para ver quién era la ISA y así os he enseñado todo lo que tenéis en casa, Herminia. Ya sabéis, a que os esperamos.
1: Meravellós, una ovació per aquesta nova reina del màrqueting. A veure, era un colmado petitó, vull dir, amb un cop de, amb un peu giraves i ja l'havies vist tot, però que bé que l'ha venut Caixa Herminia. Ara donaria gust anar a Caixa Herminia només per, bueno, per la gràcia aquesta de poder-la conèixer, aquesta nova figura de la comunicació. Meravellós. El problema...
2: Fenomeno.
1: Sí, un fenòmeno. El problema d'aquestes coses és que quan, i passa molt a nivell de màrqueting, les xarxes socials, és que quan algú té una idea divertida, original, de cop i volta tothom fa la mateixa.
3: Sí.
1: I tothom fa la mateixa. I llavors ho veus, lo mateix... en la farmàcia no sé què, en el colmado, en la tienda... això, no? I al final et genera, o sigui, si has de ser original, sí que és original. I a veure, lo de copiar és muy feo, però és que en les xarxes socials es veu molt i llavors canta com una almeja. No sé si us ha passat, que heu vist el mateix tipus de com de gag o de brometa, no? Que de cop i volta la veus a tot arreu, o sigui que... Sí, en fi.
3: Això a Twitter, per exemple, és... un clàssic ja.
1: Sí, sí.
3: El veure una brometa i gent que se l'apropia... I traduïda a diferents idiomes.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Vull dir que, en fi, tu imagina't que ara hi hagués, doncs, en un altre programa, doncs que fessin les coses de la doctora... Martínez, per exemple, no? I fossin totes les coses que diu la Marta González Peláez, que ens deia, no? I, bueno, pues, seria lleig, no? Però els mitjans convencionals amb això es curen més pel tema dels drets d'autor i totes aquestes coses. Però les xarxes socials, vamos, això està perdut. Bueno, Marta, tens alguna coseta avui?
2: Sí, sí, tinc coseta, sí.
1: David, quan vulguis.
4: A Nits de Ràdio... Sempre té cosetes la futurible marquesa i comtessa de Geòrgia i doctora Marta González Peláez.
2: Bueno.
1: Sí, sí. I haguéssim pogut dir, i dos estrelles Michelin. Però per no haver de fer les dues versions, per si demanaven la de TV3 o no, doncs està...
2: Michelin.
1: I Esbarzenaga, Arnold Esbarzenaga.
2: No, però això de Michelin, jo me'n recordo quan vaig... El primer dia que vaig anar a l'Institut Francès, a classe, es van posar un àudio d'una conversa i van dir Michelin. Llavors, la gent, ningú es va enterar. Jo, com que ja ho sabia, perquè m'ho havien explicat, que ho feien, doncs em vaig posar una medalla, però em faig una mica de trampa. Després li va dir al profe.
1: Home, és que t'ho he imaginat. Bueno, va, què ens expliques, Marta, aquesta setmana? A veure.
2: Bueno, aviam, hi han dues coses. Dos temes, vaja.
1: Vinga.
2: Hi ha un tema que són... es veu que aquest any estem parlant de cançons i tal i qual, no?
1: Sí, sí.
2: Bueno, llavors les cançons... Un segon, que ara he perdut el...
1: Sí. El...
3: No, si vols et cantem una mica mentrestant, fem aquí la banda sonora.
1: Quina cançó vols que cantem mentrestant?
2: Espera't. Ai, Déu meu.
1: Fem una mica de temps mentre...
2: M'ha donat ataque.
1: Vinga, anem a fer com l'Hermínia. Aquí tenéis la chuche, que són un primor. Fins que ho trobi. Ja, ho tens, Marta, per aquí?
2: Voy.
1: Ah, bueno. También tenemos la valleta que te deja en el piso limpio con una maravilla.
3: Hi ha una cançó d'una tal Aimé que es diu Fueguito. La podríem posar també, no?
1: A veure...
3: Fueguito del alma mía. Te escribiré canciones que perduren mil años, diu.
1: Quina

0: segur que està parlant, i m'entens, eh? De...
1: Solo al tocarlo sube.
2: Sí.
3: És sí. El fueguito.
1: El fueguito.
0: Tienen la lucecita, diu. És el gusilús, eh?
1: Sí.
0: Sí, bueno, ojo que lo que li va creciendo. Bueno, Marta, ho tens ja per aquí?
1: Sí, sí, ja ho tinc, ja ho tinc.
0: Va, doncs
1: sí,
0: endavant. No, home, perquè ara escoltarem tot el fueguito i ja veuràs tu. A veure, digues, digues, Marta.
1: Bueno, avui parlarem de... És que és un altre fueguito. No, és que... És que amb aquella cançoneta dic, ja m'entra la soneta.
0: Sí, jo m'estava quedant, més que fueguito, m'estava quedant dormidito, però bueno, sí. El sueñito.
1: Avui parlarem dels himnes.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè els himnes són, bueno, són composicions poètiques, líriques, musicals, que tenen com a objectiu lloar, enaltir o celebrar a una divinitat, o un heroi, un sant, un succés memorable, una victòria militar, social, política o esportiva. Sí. Tu això, David Cervelló, ja ho saps bé.
0: Sí, sí, sí. Eh? Bueno, ja et dic jo que quan estem a... Això, quan hi ha una entrega de medalles als campionats d'atletisme on vaig, doncs clar, és allò de que has, quedes a una hora que més o menys pot ser que et donin de la teva categoria. I llavors, clar, t'has d'esperar els anteriors i t'acabes de sabent tots els himnes perquè els escoltes 40 cops que ja et saps la lletra. De tots menys l'espanyol, que ningú ens la canta, clar. Però
1: m'ha sé
0: l'italià, m'ha sé el francès, m'ha sé tots aquests, perquè, bueno, sí, sí, però clar, hi ha gent que es posa molt de peu i apa, aixeca't, torna't a seure, aixeca't, torna't a seure. Acabo amb un mal de lumbars els dies de les entregues de medalles que no vegis, però digues, digues, Marta.
1: Clar, l'importància que té l'himne és que està dedicat a un col·lectiu, no és, no és una persona en concret, sinó que és una col·lectivitat o una personalitat que representa una col·lectivitat. I això és maco perquè no és algo personal, no? Llavors, bueno, me'l remunta a l'antiguitat. Els primers coneguts daten aproximadament a l'any 2600 abans de Crist i són himnes relatius a gestes militars, que eren, bueno, doncs, les gestes militars de... que, clar, doncs, eren en honor dels reis d'Ur, que la primera dinastia Ur va ser la primera dinastia dels sumeris, Els sumeris són una mica el punt de partida, i es deia, doncs, Urk, la dinastia, i, bueno, durant el renaixement sumeri es va una mica remuntar tot això. Però, bueno, això després va quedar una mica a l'atargat, no? I després, doncs, perquè es feia més el recitat de poemes èpics i, bueno, els trobadors i tot això. I al final, doncs, van tornar a agafar els poemes i musicar-los, no? Perquè la música sempre és un llenguatge que a tothom li agrada, no? O a la majoria de la gent li agrada. I, bueno, es van fer també pels déus. Déus, no, els seguidors dels déus, perquè normalment això és una de les coses que he vist, que, no, que els himnes no es fan per una persona, sinó que són per la col·lectivitat. Si no, no és un himne. O sigui que això ja, tu ja ho saps. Ja no t'explico res que tu no sàpigues.
0: No, no, però... el que vull que solucionis és jo d'haver-me d'aixecar i ajupir tants cops.
1: Ah, bueno, això ja és més complicat. Sí, llavors, sí. Bueno, pues, ara es fan molts himnes perquè hi ha moltes, bueno, des d'associacions, confraries, tota mena de col·lectivitats que sempre miren de tenir la seva cançó, el seu himne, perquè així s'identifica. I, a més, hi ha altres aconteixements, perquè vosaltres us en recordeu del Barcelona, que l'hem dit ja, el Barcelona, no? I altres cançons que identifiquen la ciutat. ¿Vale? El Gaudeam Musicitur, que és l'himne universitari, que celebra la vida acadèmica i estudiantil, i l'himne internacional, que és l'himne del moviment obrer internacional, després la Marsellesa, que és una de les que més la gent sap, coneix, i bueno, hi ha moltíssimes. El que passa és que hi ha algunes que primer fan la música i després la lletra, o al revés.
0: Ja t'entenc.
1: Normalment, sempre el 80% dels himnes són lletra i música.
0: Fixa't.
1: Però bueno, nosaltres no tenim més que, més que els segadors, la catalana sí que té, en té.
0: Sí.
1: I bueno, hi ha molts himnes que podeu trobar i la gent pot trobar i pot cantar. Perquè molta gent la canta com a cançó, perquè és algo que s'enganxa molt. L'himne?
0: Bueno, n'hi ha algunes que s'enganxen més que altres.
1: Més que altres, sí. Bueno, sí. L'Imagine de John Lennon està considerat un himne.
0: Uh-huh.
1: El We Are the World també està considerat un himne.
2: Uh-huh.
1: Clar, vull dir que... I després pues, hi ha cançons populars i cançons pues, que s'han quedat amb l'imaginari de la gent i són quasi com himnes, no? S'identifiquen pues, des d'estacions meteorològiques, els Nadals, les cançons de Nadal, sí o no?
0: Sí,
1: no són cançons especials, que tothom la identifica de seguida. Mm. Això és una Nadala,
2: Sí, sí, com la de la Maria Carey. Sí,
1: això senyor. Mateix.
2: El David Bisbal, que va entrar en competició també.
1: Clar, tot això.
2: El Burrito Sabanero.
1: La Maria Carey, ja veieu, quants anys porta? Molts anys, no?
2: Sí. Vivint del cuento, no de la cançó.
1: Del cuento i de la cançó, de les dues coses.
0: All I Want for Christmas is money, money.
1: Bueno, doncs, no sé si vosaltres teníem algun himne que us agrada més, perquè encara que no sigui nostre, diguéssim, de la nostra...
0: Jo estic posant l'himne d'Evangelis, que m'agrada molt. Evangelis també va fer un himne. Evangelis va fer molts, i jo és d'aquelles que l'escolto i m'entra una pau. Mira, escolta.

0: Ara sí que vols que m'adormi, David?
1: Sí, eh? Em relaxa, a mi.
0: I ara m'ha recordat, saps quan abans entraves a un restaurant asiàtic?
1: Sí, senyor.
0: O a un lloc de massatges.
1: Sí.
2: Sí. No, una mica xilau, no?
0: Aquestes músiques relaxants.
1: Sí, sí. Sí, sí. No.
0: Ara jo... ja no s'estila, no s'estila no. tant.
1: Jo m'estava imaginant que ara em portaven un platet de... Saps haves frites? Saps allò de... Que ho feia molt als restaurants? Abans et portaven faves allò fregides i tal, i feies allò el pica-pica abans de demanar les vostres delícies, eh? Una mica.
0: A mi em portaven ametlles.
1: Ametlles. Bueno, veus, depèn.
2: Ah, clar, perquè tu no... Quant temps fa que ets...
1: No, les faves pot fer-ho. Sí, ja. Sí.
0: Les a no ser que, menjar.
1: Que les hagin fregit al costat d'un animal, però en principi, sí. Mm.
2: Bueno.
0: Sí. No, ja fa anys que sóc vegà, des del 2018.
1: Fue en el vegano de 2008.
2: Era més temps.
0: Bueno, des del 2016 em vaig fer vegetària i després ja em vaig fer vegà.
1: Va passant etapes.
2: A l'altre estadi.
0: Dos anyets de transició.
1: Veus? Està molt bé. Està molt bé. Marta, quin és l'himne que tu t'emociona?
2: Després, l'altre tema que volia tocar, que fa dies que ho vam parlar, són els animals a l'heràldica, els escuts.
1: Ah, molt bé. Sí,
2: ja vam parlar una miqueta dels vostres escuts.
1: Sí.
2: L'Alan el tenia, ja te'l passaré, Alan.
0: Ja m'ho passarà, sí, perquè...
1: Quien se fue a Sevilla perdió su heràldica.
0: Bueno, però fora d'antena ja demà parlo amb la Marta.
2: Jo sempre penso en tu, Alan? Sempre tinc present.
1: Sempre et diem alguna coseta.
2: Bueno, com sabeu, l'heràldica estudia i descriu i organitza els escuts d'armes, no? El que se representa aquella ciutat o aquell territori o aquell país amb un llenguatge de color

0: divisions, que vam parlar l'altre dia una mica de divisions, figures i posicions, i animals, perquè els animals sempre han tingut la vida, una presència important a la vida humana, perquè què feien els... Això, bueno, l'Alan no, però els antics homes de les cavernes...
1: Jo no sóc antic.
0: Sortien a caçar.
2: Mm. Per què ens mires a nosaltres, Marta, quan dius els homes de les cavernes?
0: No, jo no miro ningú.
2: Tu, Alan, no, però els David, quan estaven allà a les cavernes, feien molt això de pintar, Bueno, jo vaig fer diverses pintures rupestres, digues, Marta.
0: Mira, sí, és veritat, bueno, molt bé, sí. Escolta'm.
2: A casa encara encara pinto bisons, clar, perquè sí? Ja quan un s'acostuma només sé dibuixar bisons, saps què vull dir? En fi, un dia, Marta,
0: Els animals eren figures molt útils perquè sí? Es podien veure amb claritat i comunicar la idea sense paraules.
2: Això està bé.
0: És molt gràfica, no?
2: Sí, sí.
0: Pues cada espècie estava associada a determinades característiques.
2: També et dic que un escut d'armes, que sigui una tortuga, tampoc clar. No t'esperes que vagi...
0: El lleó és la valentia, l'àguila és el poder, la majestuositat i noblesa, el gos és la fidelitat i la confiança, el cerb és la sabidoria i la llarga vida, el lleure és la velocitat,
2: mal.
0: El tejón, que no sé com és en català...
2: El tejó.
0: Tauró. No, tauró no. Tauró és el...
1: No. Tuixó.
2: Tuixó, no?
1: No sé.
0: És la resistència.
2: Tuixó. Tuixó. Tuixó mateix, sí.
0: Tuixó mateix.
1: La teixonera.
2: Sí, exacte.
0: I sempre estava pues, una mica associat a l'entorn. Clar, al cel... blau, no? Clar, no hi havia contaminació. Hem de pensar que molts a l'època que es feien a l'edat mitjana i al Renaixement, que és quan va ser una mica l'explosió de l'explosió amb el sentit del disseny dels escuts, doncs clar, el cel estava molt era un cel blau. Perquè això està... Hi ha molta... Clar, la gent diu, el cel blau és que vol dir que és una mica cursi. No, però el cel blau hi ha països que hi ha cel blau. Hi ha dies que són de cel blau, molt net, no? I, bueno, pues, el cel blau és algo que és important. El verd, pues, també, cada color té la seva representació. Pues, el blau és el mar i el cel. El negre és els sables. El verd és l'entorn verd, el que és el camp i la muntanya. I després estava sempre adornat i sempre representat per l'or i la plata, que són els metalls nobles. Doncs quan més or tenia, volia dir que aquell territori, aquell país o aquella ciutat tenia més poder.
2: Una mica com els rapers, no?, que deies que et portaven cadenes d'aquestes d'or una mica per influir.
0: Sí, jo mateix.
2: Està bé.
0: Sí, sí.
2: O sigui, que hi havia escuts més farragosos que altres, eh?
0: Exacte. Sí, a més, alguns són més complicats d'entendre, Perquè no és fàcil, a vegades, entendre,
2: No, que t'atacava algú i deies, espera't, que he de mirar a l'escut a veure què portes, a veure què em vols dir amb tot això.
0: És una mica com el carnet d'identitat d'una ciutat o d'un territori.
2: Sí.
0: Moltes vegades, això significa sí, perquè va haver-hi uns lleons, perquè clar, a l'època, per exemple, dels dinosauris no hi havia escuts. Imagineu-vos que haguessin hagut escuts. Ara hi ha alguns escuts que els hi han posat dinosauris, però això és mentida, perquè històricament no existien.
2: O sigui,
0: van morir.
2: Sí, pobres.
3: Home, hi ha un escut amb animal que és molt clàssic, que és el oso i el madroño a Madrid.
0: Sí, clar, sí. Bueno, i el lleó. El lleó, l'oso, també l'oso de Berlín.
3: Sí, també.
0: L'oso de Berlín també és molt important. I més per ells té una força important. I a més representa pues, el poderío, no?
2: Sí.
0: Bueno, les barres d'Aragó i de Catalunya i també de Navarra, tot això són... les barres moltes vegades diuen que representa la sang derramada perquè han tingut les batalles i han aconseguit pues, la conquesta dels territoris, i altres diuen que no, que és el color vermell, que és la força i l'ànim que dona aquest color a l'hora de lluitar per defensar el teu territori, no?
2: També pot ser que algú tingués molta barra o alguna cosa, saps?
0: No, i a més, tot això té les dues vessants, no? La vessant pues, més positiva i la més... depèn de l'interpretació, que poden tenir diverses interpretacions, perquè algunes està molt clara, està molt especificat i està molt documentat, i altres no tant. I altres la gent li diu, això a mi em sembla que ha sigut això.
2: Pues, una mica com passa quan veus uns núvols, no? Que dius, mira, jo veig un no sé què, dius, pues jo no veig res, no?
0: Sí, exacte. Exacte. Bueno, pues, i bueno, pues, jo no sé quin animal posaríeu vosaltres al vostre escut.
2: Home, no ho sé. És que hi ha animals que no imposen molta, saps? De dir,
3: El meu, jo no el posaria, però me'l posarien, que seria la granota.
2: La granota, la rana Raponchi. Sí, sí, està clar.
0: L'altre dia vaig parlar de tu, David, de les granotes. Sí, veus? perquè jo hi ha un senyor que té un museu de cargols.
2: Ah, mira.
0: És un museu privat que ha fet ell perquè li agrada molt els cargols i tal. I es veu que abans li agradaven molt les granotes. I, bueno, és un estudiós de tot el que fa. Bueno, estudia i quan es cansa ho deixa.
2: Molt bé.
0: I jo li vaig dir que... jo tinc una mica... És, bueno,
2: és granotaire.
0: Li encanten les granotes.
2: Veus?
0: Ah, sí? No sé quantes granotes té. Ni sé que té granotes, però ho tenia. I perquè, bueno, perquè aquest fa col·lecció, quan té col·leccions va a la Quinto Pino i a comprar al País Més Recòndito a comprar un objecte que tingui forma de cargol.
2: Ostres. Doncs mira, si et fa una donació de granotes,
3: sí,
2: saps? De granotes. Si no li interessa, ara...
0: No, i jo
2: ara que estem als cargols. Tu porta't David... un parell de cargols i... Sí.
0: David Cervelló, m'haig de recordar de quan vam parlar una vegada, te'n recordes, de les col·leccions?
2: Sí, tant.
0: Que quan tu col·lecciones, ja arriba un moment que tu amontones.
2: Sí, sí, sí.
0: Al final quan amontones, ja perdoneu la paraula, però... A Montones ja no és una col·lecció, ja és algo que no és maco.
2: Bueno, el problema és...
1: Diogenisme.
2: Sí, però el problema també són els pisos, no?, que tens, que en tu cabeza és espectacular, perquè en tu cabeza penses que ho podràs exposar tot.
0: Aquest senyor té una nau que l'ha dedicat a tota aquesta col·lecció.
2: Com buenas naves me invites, clar. Sí.
0: llavors sí que pots tenir... Home, pots tenir moltes més coses.
2: Sí, sí. Bueno, i també depèn del tamany, no? Clar, cargols li ocupen menys que granotes.
0: Sí.
2: Però granetes ocupen menys que jo que sé.
0: Sí, però si et dona per tenir, jo que sé, bueno, no sé, això no sé si ara ja es fa. Abans hi havia més afició a dissecar animals i tenir els caps dels animals.
2: No, home, t'ho he imaginat.
0: De paris i tot això.
2: L'Alan no? Li agafa un atac de cor. Sí,
0: ja, per això ho dic. No.
2: Entra a una casa i veu tot d'animals.
0: Home, no, a mi no m'agrada, eh?
1: No, a mi m'ha passat d'anar a llocs i trobar-me la típica catifa d'animal o el sofà també de pell, que dius, quina olor.
2: No,
0: més que l'olor, jo els caps, per exemple, jo me'n recordo d'un conegut al meu pare que tenia, que feia molts safaris, i tenia caps d'aquells que donava una por.
3: Es deia Juan Carlos.
0: Quasi, però era una cosa horrible. Ma mare sempre deia que no li agradava mai anar a casa d'aquell senyor, perquè era horrible. Dius que dona una sensació que t'atacaran, i a més és que, pobres animals, allà, a més és el cap només, perquè no tens l'animal sencer, sinó que tens només el cap.
2: Tampoc m'agradaria, veure l'altre tros, o sigui, vull dir, ni el cap ni el cos sense el cap, vull dir.
0: No, jo tampoc.
3: T'ho imagina't tenir només el cul.
2: Sí, no, clar. Però no hi havia tradició de col·leccionar culs, en general.
0: No.
2: La gent era més de cares.
0: Qui va col·leccionar els toros d'aquests d'Esborne?
2: Sí.
0: El Vigues Luna.
2: Ah, mira.
0: Es va dedicar a comprar tots els... Té una col·lecció bastant important.
3: I on la té guardada? Em pregunto.
2: Pues,
0: no ho sé. Jo sé que la casa que té allà a la Riera de Gaia, que té una casa molt maca, allà té uns quants. Però no sé si té algun soterrani que pugui guardar, perquè va, allò era molt gran.
3: Clar.
0: Alguns els va donar perquè els conservessin i els altres els va guardar perquè li agradaven molt els toros.
2: Bueno, suposo que ara algú haurà heretat, no?
0: Algú tindrà, perquè, clar, a més, eren, primer va agafar els d'Esborne, que portava Esborne, parlant del Bertín.
2: Sí,
0: mira,
2: sí.
0: Tornem una altra vegada. I altres ja no tenien ja no tenien la marca perquè van deixar de ser... Era més el símbol, no?, que una marca. Bueno, una mica el símbol. Que, per exemple, la gent que posa el toro a la bandera és un error i una cosa garrafal. No es pot fer mai, això. Una bandera posa un animal que no correspon ni a l'escut ni a res. Però, bueno,
2: hi ha
0: gent per tot.
2: Ja, això sempre. En fi, doncs bueno, guarda't per la propera setmana més coses, Marta. No, que ja...
0: la propera setmana tinc una sorpresa.
2: Ai, que bé, que bé. Doncs escolta, la setmana que ve...
0: La sorpresa no us ho dic.
2: No, clar, si no...

0: No seria sorpresa. Doncs la setmana que ve més tertúlia de Dimecrous amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: Molt bona nit.
2: Adéu, bona matinada.

0: Va, que independentment de si heu pogut fer més coses o menys, si aquest estiu doncs, no heu parat o no us heu pogut moure per mil i una històries, perquè cada oient és un món i cada oient té unes circumstàncies, però a vegades va molt bé escoltar d'altra gent que ens explica vivències, plans, propostes, per dir, escolta, mira, si mai tinc... ja tinc idees, perquè a vegades la idea és la motivació, és la pastanaga que ens porta a moure'ns i a tenir objectius. I si hi ha dues persones que no paren quietes, i això ho podeu escoltar el programa i veure-ho a les seves xarxes socials, són la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez. Sí, senyor!
1: Hola.
0: Sí, senyor! Mare meva.
1: Bona nit.
0: Mare meva, mare meva, no heu parat. Jo...
2: Això és veritat, David, perquè la gent després de tants anys a la ràdio i a les
1: xarxes... Sí, m'ha semblat molt maco, aquesta introducció.
2: És molt bonic. Perquè tu ho has explicat, si no mai hagués anat, saps?
0: Veus? No, no, escolta.
2: Ho hagués fet.
0: Mm-hmm. És que, escolta, està molt bé això de poder tenir idees, no? I pensar, bueno, és que tot no es pot fer. Passa fins i tot amb els llibres, no? A vegades que dius, mira, aquest llibre potser no me'l llegiré mai perquè no tindré temps, però saber que existeix i que algú m'expliqui de què va, no? Sí, sí, sí.
2: La inspiració d'ara, per exemple, doncs si hi ha algú que estigui preparant un viatge o de cara l'any que ve ja si el vol pensar,
0: sí,
2: o una escapadeta, doncs sí, sempre sí, ja van bé idees que dius, bueno, doncs no les faré, com el llibre no ho llegiré, però sé que n'hi ha l'opció, saps?
0: Totalment d'acord.
1: I hi ha una cosa que a mi em fa particularment molta il·lusió, i jo sé que la Maria José també, perquè ella també li passa, i és que, clar, nosaltres ho expliquem aquí a la ràdio, que la ràdio és un mitjà de comunicació molt maco, perquè hi ha una part molt, molt important del que és la veu, i després la imaginació també fa doncs, l'altra part, però després nosaltres que també treballem molt a Instagram i treballem molt amb la foto, amb la imatge, nosaltres som dues persones que ens agrada molt fer fotografia i ensenyar llocs i ensenyar-los de la manera més bonica possible. Nosaltres tenim una amiga que és una experta en viatges, que es diu Marina Comas, i que ens l'estimem molt perquè la coneixem des de fa molt de temps, no? I jo, quan la vaig conèixer fa molts anys, que estava amb la Maria José també en viatge, jo tinc una frase que em va quedar molt d'ella, no? Que ella sempre deia, jo, a mi me paguen, no? A mi me contraten per ensenyar la part més bonita d'un lugar, no? Per ensenyar la foto més bonita. I realment després jo ho he entès, no? Perquè jo, per exemple, que pues he estat de viatge recentment i a mi m'agrada molt pues això, no? Fer fotografies i publicar-les al meu Instagram, doncs jo després vaig tornar, no? I el dia següent pues, vaig anar al gimnàs, no? Entrenar com faig sempre, no? I les senyores o les noies del gimnàs que em segueixen, em va fer molta il·lusió perquè em van venir i em va dir oye, es que el año que viene voy a ir aquí porque he visto tus fotos y es que me ha encantado, es un sitio que yo no conocía y me han encantado. I llavors això és com molt maco, no?
0: Sí, sí, sí.
2: També ser molt optimista, perquè nosaltres sempre veiem la part bona de la vida.
0: Bueno.
2: Això és molt bo, saps?
0: Sí.
2: O sigui, hi ha gent que potser va al mateix lloc que tu i tot ho veu lleig. I nosaltres sempre intentem trobar la part més agradable i més bonica.
0: Totalment, totalment. Bueno, i això també és un art i també és el que al final et motiva, no? Perquè és com tot, no? Ai, ja veuràs, va, nens, que comença l'escola.

0: va que feu quart C, o no sé, va, que us ho passareu molt bé. Tu saps que tota l'estona no s'ho passarem bé, però la idea és motivar, no?, que et vingui de gust. I al final, el que et quedaran són els bons records, que això també és una cosa interessant.
1: Com deia la Maria José, nosaltres és que som, tenim aquesta mirada, no?, i volem veure les coses d'aquesta manera. I ara pues, us ho explicarem, no?, amb alguns viatges que hem fet i que ens han agradat. I que, al final és també la forma de mirar, no?, de dir, pues, és que aquest lloc potser no és el lloc pues, més meravellós, o més, però és que nosaltres li trobem aquest punt de... per moltes coses, no? Sempre hi ha pues, moltes cosetes de pues, un lloc o la gastronomia, la companyia també, que també és molt important.
0: I tant, i tant. Doncs va, vinga, que tenim ganes de que ens expliqueu. Va, qui comença?
1: Mira, avui us volem parlar de viatges, no? Ja hem fet aquesta petita introducció, que ja més o menys ja sabem per on anem. A nosaltres ja sabeu que ens agrada molt viatjar, que som molt viatgeres. I bueno, sembla ser que ja s'ha acabat l'estiu, ja estem a la tardor, sí. Ja la cosa és com que se gira. Però jo que sóc molt optimista, i per mi pues, l'estiu dura com fins a principis de novembre...
0: Molt bé, escolta, aquí cadascú...
1: Encara estic pensant en aprofitant, fent alguna escapadeta, conèixer algun lloc que encara no coneixia, com per exemple aquest destí del que us vull parlar avui, que és... Croàcia.
0: Ah, mira.
1: I Croàcia és un destí que jo tenia a la meva llista fa molt de temps. Jo recordo fa com 20 anys o potser més, no? Que jo tenia una amiga i un dia em va dir, ¿sabes dónde he estado de vacaciones? En Croàcia. I jo vaig dir, ¿en Croàcia? Però allí no hay guerra, saps? Vull dir, una cosa com molt... Sí, com molt... bueno, pues amb molta desconeixença, no? Sí que és veritat que, bueno, que va haver una situació geopolítica doncs, important, però pues en aquell moment... Ella va visitar aquest país, em va dir, me ha encantado, és un lugar fantàstic. I, bueno, des d'aquell moment, fa moltíssims anys, jo el tenia a la meva llista. Després, clar, bueno, van passant coses, no? Hi ha altres destins que s'avancen i que, pues, bueno, pues, pues, que van primer i aquest va quedant com en segon pla.
0: Sí, sí.
1: I, pues, aprofitant setembre, aprofitant que encara feia bon temps i que a mi em venia molt de gust ja fer-li aquest xec a aquest país, doncs em vaig decidir a visitar Croàcia. Croàcia és un país que està, una mica per situar a l'oient, al sud-est d'Europa, a la costa de l'Adriàtic, i és un país que combina història, combina ciutats que tenen pues, molts monuments molt importants, petites illes, cales, una natura doncs, molt atraient també, gastronomia, que... Per mi això també és una al·licient important, perquè a Croàcia ja us avanço que es menja superbé.
0: Ai,
1: i sobretot una cosa que a mi m'ha fet girar el cap i és les aigües.
0: Ah, mira.
1: Perquè jo, que conec algunes aigües del món, sí, per dir-ho d'una manera... jo crec que no m'he trobat mai amb unes aigües tan boniques com les que he vist a Croàcia.
0: Fixa't.
1: I això que, sí, les Illes Balears són precioses, Formentera... Jo potser us he de dir que potser no he vist les millors aigües de Formentera les vegades que he estat, però és que a Croàcia he vist una aigua que m'ha enamorat.
0: Bon.
1: O sigui, una aigua clara, una aigua turquesa, de cristall, molt, molt, molt bonica. Ni el Carib, però bueno, el Carib també jo crec que està una mica... està molt valorat.
0: Sí, sí, sí.
1: En aquest sentit. Però, per exemple, la Formentera, que també té unes aigües... Bueno, tot el que són illes, no? Doncs
0: les
1: aigües solen ser molt, molt boniques. Però és que aquí, jo crec que no he vist una aigua tan bonica com la de Croàcia, no? Sí, són unes aigües pues, bueno, molt característiques de la costa d'Àlmata. I bueno, jo bueno, estic... No sé si ho podré superar. Però, em vull centrar en dues ciutats. Perquè,
0: Vinga.
1: Clar, Croàcia és gran. Llavors, bueno, al final, clar, la gent moltes vegades també a mi em pregunta ¿y cuántos días necesito para conocer X? Home, pues mira, pues necessites els dies que tinguis, la veritat. Ah. Perquè... Al final tu dius, pues escolta, David, per exemple, no? Quants dies necessites tu per conèixer Barcelona?
0: Home, no ho sé, jo encara l'estic coneixent i porto...
1: Mira, jo tinc 47 anys
0: per això
1: i he viscut aquí tota la vida, pues jo no he estat a la Sagrada Família, pues fíjate tu, no?
0: Sí.
1: Vamos por 47 anys. Llavors, al final, pues un pot visitar un lloc pues, amb els dies que tingui, no? Ja pues, faràs més coses o faràs menys coses, però...

0: tu els dies que tinguis els pots aprofitar perfectament i després, doncs, escolta, ja tornaràs o no, no? O et quedaràs amb aquestes experiències. Llavors, jo he estat pues, bueno, aproximadament uns 6 dies i he començat la meva primera parada del viatge a Split.
1: Molt bé.
0: I Split, una cosa bona que té, bueno, no Split, sinó la ruta, és que jo vaig agafar un vol de Vueling, que la veritat és que és molt còmode, perquè en el meu cas jo vaig anar a Split i després vaig tornar des de Dubrovnik, que és una altra ciutat que està una mica més a baix.
1: Mm-hmm.
0: De manera que el que permet la companyia, aquesta companyia, és que tu pots, pues això, no? Com té les dues línies, tu pots anar a una ciutat i tornar des de l'altra, i així és una manera també pues, per estalviar temps, no? Diguéssim.
1: Sí, està molt bé, sí.
0: Dies, doncs és una manera de poder veure més coses pues, amb aquesta ruta. I llavors, és una ruta que jo recomano, i sobretot d'agafar i des d'Split baixar a Dubrovnik, que vas un cotxe, i baixes per la costa. I vas veient i vas conduint per tota la costa, que això pues és una altra experiència més. A mi em va semblar totalment idíl·lic. Jo també us he de dir que soc una persona que ja últimament romantitzo tot.
1: Veus? Bueno, això està molt bé, tu.
0: Tan bonic.
1: Està molt bé.
0: Anar per les carreteres veient pues, això, no? Aquest mar, aquestes aigües tan boniques de les que us parlava, que jo crec que és una cosa que és molt, molt recomanable i que bueno, no us l'haureu de perdre si us agrada conduir, clar, si no hi ha altres maneres. Llavors, com us deia, jo vaig arribar a Split i per situar una mica i fer una miqueta de història molt breu, Split té un protagonista molt clar, que és l'emperador romà Dioclecià, que al segle IV va construir allà el seu palau. I és curiós perquè aquest palau que es visita i que és una de les atraccions de la ciutat, la ciutat està construïda al voltant d'ell, no? Era on passava la vida, no? Antigament. I una de les coses que a mi també em va cridar molt l'atenció és que dins hi havia cases que continuen existint i que tenen un propietari que l'ha heretat dels seus antepassats. És a dir, tu estàs allà en un recinte molt turístic, però és que vius allà dins.
1: Mm-hmm.
0: I una cosa també que em va cridar molt l'atenció, perquè jo, com sóc una persona molt curiosa, a mi aquestes cosetes m'encanten, i és que amb el tema de la vivenda i de la propietat, a tot Croàcia no es paga IBI.
1: Ostres!
2: No.
0: Així que és un bon lloc per ser propietari immobiliari.
1: Mm. Bueno, molt bé.
0: Llavors, com us deia, hi ha gent que viu allà i bueno, hi ha gent que viu fora però té la seva casa allà i llavors la lloga o l'ha reconvertit en petits hotel boutique, i hi ha gent que s'allotja allà dins, no? del palau. És molt bonic, d'aquest caire doncs, romà, que, bueno, que li dona pues, un aspecte aquest del passat. És molt maco. I la part del centre d'Esplit també té molt d'encant, però com us deia, jo crec que un viatge d'aquestes característiques, el més, o per mi, el més atraient, és com el que us explicava, no? És el tema del mar, aquestes aigües turqueses, transparents. A més, clar, Split és un punt de partida, però després, clar, ja hi ha, la costa del Mata té moltes illes. I el xulo d'aquest viatge també pues, és anar a fer pues, alguna visita a les illes. Hi ha algunes que estan habitades, hi ha altres que estan deshabitades. I també com a curiositat, parlant de les illes, hi ha una cosa que a mi em va cridar també molt l'atenció, i és que, sabeu aquests gossos que són, bueno, que són els dàlmates,
1: sí,
0: precisament, que tenen aquestes taques
2: negres,
1: sí, sí,
0: blancs, bueno. Les negres, bueno, qui no ha vist 101 dàlmates,
1: sí, exacte.
0: Suposo que recordeu, no? com és aquest animal, doncs és originari d'allà,
1: mira tu,
0: de Dalmàcia,
2: sí,
0: i diuen com una cosa pues, també pues, molt romàntica, no? Perquè no tiene base científica esto, però diuen que les taques del gos representen totes les illes
1: mira.
0: Que té Croàcia.
1: Imagina't.
0: Em sembla

0: Molt, em sembla molt, doncs molt, bueno,
1: està bé, és bonic.
0: Molt maco, no? Molt, molt emotiu. I una altra curiositat que a mi també em va cridar l'atenció és que la corbata és croata. Mm-hmm. Hi ha una història molt divertida.
2: Ah, la corbata!
0: La corbata, sí. Que havies entès.
2: No, dic, això què és? Una creuada?
1: No, és un postre.
0: La que nosaltres també, que va haver un moment que es va posar molt de moda també portar corbata a les senyores. Doncs és originari d'allà. I tot bé perquè al segle XVII els soldats croats que combatien a Europa, portaven uns mocadors lligats al coll com a part de l'uniforme. I els francesos, amb els que lluitaven, que són, ells són molt de la moda, es van fixar en aquella peça i van començar a portar-la també com a element de moda. Llavors, la van anomenar primer croat, és a dir, a la croat, és a dir, a la croata, i amb el temps la cosa va evolucionar fins a convertir-se en jabat, que és com es diu, corbata en francès, i que d'aquí ve aquest terme que nosaltres també utilitzem, però em va semblar una cosa molt curiosa, no?
1: Absolutament, boníssim.
0: No, allà, no?
1: Sí, sí.
0: La corbata.
1: Mira, però, moda, animals, escolta, moltes coses venen d'allà, eh?
0: Sí, com us deia, les illes també és un dels, dels atractius d'aquesta zona i jo vaig fer algunes experiències amb una plataforma que també vull recomanar perquè la veritat és que em va sorprendre molt, que és una plataforma que es diu Get Your Guide i el que fas reservar activitats, excursions, visites guiades, diferents tipus d'experiències durant el viatge. I em va sorprendre perquè les activitats que jo vaig trobar, que em va semblar molt interessant, eren experiències com en grups molt reduïts, que fan que ho visquis de manera més tranquil·la, no? Sí que hi ha moltes activitats que són tours privats, però les que són en grup, que moltes vegades, que també està bé, que jo també ho he fet amb altres plataformes, i em va sorprendre sobretot per això, perquè eren grups com molt reduïts, i en concret, per conèixer les illes, a mi no se'm va ocórrer una altra cosa, que al principi en el meu cap això funcionava molt bé, però era agafar una llanxa pneumàtica.
1: Molt bé. Què puede salir mal, María José?
0: No, és que, clar, i la María José, mira, jo em vaig recordar, jo me'n recordo sempre de la María José, perquè al final nosaltres també estem molt connectades i... sobretot amb el tema dels vins, que també a Croàcia, com us deia, hi ha molts bons vins i jo sempre me'n recordo d'ella perquè ja és molt experta en aquest camp i sempre penso, ai, va, aquest dia a la Maria José li agradaria. Però és que també aquell matí, que va ser molt, molt guai, el que passa és que, clar, jo em vaig llevar com a les 7 del matí, a les 7 del matí vaig caure del llit i a les 8 jo estava pujada amb una llanxa pneumàtica, cruzando los mares.
1: Imagina't.
0: Con cuatro señores ingleses, grans, o sigui, molt, molt macos, no? Però, i quatre nenes en la cola de la lanxa.
1: Mare meva.
0: I clar, aquestes llanxes, que no sé si alguna vegada heu pujat en alguna, són aquestes típiques que van saltant. Jo pensava, quina necessitat.
1: No, quina pressa hi ha.
0: Me'n recordava, anava a dir del fill de la Maria José, però en realitat els dos, no? Perquè amb ells els agrada molt l'adrenalina i jo pensava, és que seguro que esto...
2: Nosaltres ho hem fet, això.
0: A estos niños les encantaria, no?
1: Tu has anat fent aquests saltons que t'has d'agafar perquè si no surts volant...
0: Tu saps els narcos, quan et persegueix la policia, el estrecho, que van amb aquelles llanxes que van saltant per sobre de les onades, jo anava igual. Clar. I jo deia, però Dios mío, i clar, a més el mar estava una mica mut aquell matí, a primera hora...
1: És que tant d'hora, què vols?
0: Em vaig relaxar després una mica, però vaig pensar, però aquí por qué nadie se está quejando, saps?
1: Clar, és bona aquesta, si la gent no es queixa, tu no et pots... Has de fer...
0: No, no,
1: pues ser normal.
0: Mirava, jo mirava sí, darrere sí. Aquests matrimonis que, sí, sí, que, sí. Que eren més grans i que i estaven la mar de tranquils, elles estaven la mar de motivades.
1: Mira, veus?
0: Jo anava mirant a les nenes també que estaven a cua perquè alguna se la perdemos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Anaves comptant, sí. No? Aviam que estigués tota la gent que havia començat el trajecte.
0: Exacte, i la veritat és que això és una mica el que parlàvem al principi, no? Al final

0: també les coses les has de viure, o sigui, t'has de relaxar, saps? Jo després ja em vaig relaxar i ja també veus que, a veure, el patró, bueno, o sigui, el noi que portava la llanxa...
1: Sí, pues, si dius, veus que està tranquil, dius, bueno...
0: Ah, clar, jo mirava i deia, bueno, està tranquilo, se ha sacado un título, vull dir, en estudios.
1: Exacte, estamos en buenas manos, sí.
0: Llavors, és una excursió molt maca, perquè pues, vas per les illes, vas fent parades, et pots banyar, pots posar-te unes ulleres de pues, snorkel, i que realment et també us dic que no fa falta, perquè és que es veu tan bonic al fons. Veus? I es veu tan clar que no fa ni falta. Però bueno, també pots explorar. I després arribes a una de les parades més maques. És un lloc que es diu la Cova Blava, a l'illa de Vicebo, que és una cova on la llum entra per una obertura submarina.
1: Ostres.
0: I llavors toca l'aigua, adquireix un color blau molt, molt intens.
1: Que bo.
0: És una de les, bueno, dels punts pues, més... pues que més agrada, no?
1: Sí, és un
0: lloc doncs, bonic per visitar. I després també arribes, per exemple, doncs, a un altre lloc que és Gavar, que també té molt d'encís, allà pots donar un passeig, també pots banyar-te a la platja.
1: Mira.
0: És una excursió que realment pues, val la pena, passes un dia i ja et dic, després quan jo ja em vaig relaxar ja la cosa ja mejoró bastante.
1: Sí, però... si un cop ja veus que te'n surts d'aquella, de la llanxa aquesta, doncs mira, no està molt bé tu.
0: Sí, i després de, pues, això, no? Et baixes a la llanxa i dius, pues anem a dinar, com us deia, la gastronomia de, bueno, de Split i en general de tota Croàcia i també els vins són espectaculars. Per mi és una gastronomia molt bona, una gastronomia que es basa en el peix fresc, el marisc, també fan molta pasta casera... molta pasta casolana, farcida també de marisc, no? pues camarones, calamar, i com us deia, els vins, hi ha un raïm que és molt característic de la zona de Dalmàcia, que és el Plavac Mali, no sé si la Maria José lo tiene en el radar, però és una varietat de raïm negre que està molt vinculada a aquesta costa i que fa un vi molt, molt bo.
2: Molt bé.
1: Ja tinc set.
0: I després, una altra de les coses que a mi em va enamorar i que m'ha enamorat de Croàcia, que això és el que tenen les illes també, són les postes de sol, que són absolutament espectaculars. A Split, per exemple, doncs, veure com el sol cau sobre l'Adriàtic doncs, és una d'aquelles experiències que, bueno, a part de ser pues, gratuïta, no? Que
1: sí,
0: la tens allà,
1: gratis,
0: pues és, bueno, és molt... bueno, són d'aquelles coses que no necessiten molta més explicació.
1: Maravilla.
0: I després d'Split, com us deia, jo vaig fer un salt, bueno, vaig anar amb cotxe, com us deia, conduint per la costa.
1: No, salt ja vas fer amb les llanxes.
0: Amb les llanxes, sí. Basta de
1: salts.
0: Fins a Dubrovnik. Dubrovnik, que és un, pues, una altra recomanació que jo us faria i que, bueno, són unes 3 hores i mitja o 4, segons les parades que facis i el trànsit que hi hagi. I com us deia, el viatge és molt, molt agradable i arribes a Dubrovnik. Dubrovnik li diuen la perla de l'Adriàtic. Segurament és la ciutat més famosa de la costa croata. També té un casc antic que és molt bonic. La ciutat té una història que està molt vinculada a la República de Ragusa, que és una important república marítima i comercial que va existir durant molts segles i tot aquest passat queda concentrat dins de les seves muralles espectaculars. El casc antic és Patrimoni Mundial de la UNESCO i una de les coses imprescindibles és pujar a les muralles i caminar per elles. Des d'allà tens doncs, unes vistes espectaculars del mar i sobretot aquella foto que segur que és la típica que heu vist en els salvapantalles de Windows, que és els taulats vermells, no? Del mar Adriàtic i de les illes.
1: Molt bé.
0: I després també doncs, jo us recomanaria doncs, passejar, perdre-us per Estràdum, el carrer principal del casc antic, doncs, el Palau Rector, el Palau d'Esponsa o l'església de Sant Blai. I una mica... más de lo mismo, al mar, gaudir del mar. Allà hi ha platges molt boniques, hi ha cales precioses, les illes de la City. Precisament des de Dubrovnik jo vaig fer un altre acte

0: activitat amb aquest Yorgai, que també us recomano molt. Vaig agafar un catamarà i vaig anar doncs, durant mig matí per, per aquestes illes, fent també diferents parades. I és molt guai per això, perquè tu vas, doncs vas parant, vas banyant-te. Hi ha alguns indrets on hi ha coves marines, on tu pots nedar, pots entrar dins la cova, inclús hi ha algunes que pots sortir per l'altra banda si no tens molta claustrofòbia.
1: Ai, ai, ai, ai,
0: Hi ha formacions rocoses espectaculars i és una experiència doncs, molt gratificant.
1: que
0: Jo
1: bo.
0: crec que si és algú també que li agrada molt la natura, que la connexió amb el mar, doncs la té com molt... a mi és una cosa que m'agrada, no? Que doncs, aquesta sensació no? D'estar dins de l'aigua i de nedar, doncs, segur que ho gaudireu molt, no? I després una altra de les experiències que jo vaig fer amb Get Your Guide, que també em va encantar, va ser agafar un vaixell al capvespre per veure la posta de sol i dinar, no? Allà al vaixell.
1: Que bo.
0: Llavors, doncs, tu doncs, puges sobre les 6 de la tarda, una cosa així, vas doncs, donant una volta i el sol es va amagant, el cel es va tenyint d'aquests colors grocs, vermells, fins que es fa de nit i després sopes allà al vaixell, que jo moltes vegades doncs, penses, home, doncs serà una cosa allà, doncs un sopar com muy light, no?
1: Sí,
0: Amb aquest
1: com
0: tipus
1: el dels
0: d'experiència.
1: avions, diguem, sí.
0: La veritat és que em va sorprendre moltíssim perquè allà uns senyors, doncs, croates, ens van cuinar allà al vaixell doncs un peix fresc molt bo
1: Okay.
0: amb un allà també és molt característic i molt típic a l'oli, que és una zona on fan molt oli i el fan molt bo i després doncs, el vi, no? Com us deia abans i és absolutament meravellós. És una experiència doncs molt bonica, no? Estar allà doncs, doncs al capvespre, mentre menges un peix boníssim, mentre et prens una copa de vi doncs de la zona i mentre vas navegant al mar, no? Em va semblar...
1: Però que la tornada sigui tranquil·leta, que no sigui allò fent saltos
0: Sí,
1: d'aquests, perquè després de sopar i
0: és otra cosa, és otra
1: clar,
0: cosa.
1: i el
0: Sí,
1: vi...
0: és otra
1: Si
0: experiència.
1: no, visites el
0: Però...
1: camp, allò, perquè no et mareges una mica. No, no, així està
0: Sí, però
1: fantàstic.
0: us he de dir que totes doncs aquestes experiències de les que us parlava, totes les he gaudit molt, eh?
1: Que bé.
0: Les he gaudit molt, m'han agradat molt i les he disfrutat molt. I ja, per acabar, amb un parell de curiositats més, no? Pels cinèfils o els que els agradi aquesta sèrie de televisió, que jo no sóc molt fan, però Croàcia és un dels escenaris més importants de la sèrie Juego de
1: Sí,
0: Tronos.
1: sí,
0: I
1: sí.
2: això ho sabia jo. Sí.
0: Perquè sou, perquè vosaltres sí que sois...
1: Bueno, sí que jo l'he vist, sí. Però no hi ha els dracs, eh? O
0: No,
1: sigui,
0: jo no, Drax no vaig veure,
1: Igual els posen, saps? Igual
0: però
1: els
0: bueno,
1: treuen.
0: és que estàs allà i realment ho entens, no?
1: Sí,
0: Perquè
1: sí.
0: pues, això, no? Pues, totes aquestes fortificacions i els carrers i realment pues, sí, té tota la lògica. I també hi ha moltes zones de Croàcia que van ser escenaris de Mamma Mia.
1: Ah, mira.
2: Sí, és veritat. Sí.
1: Que
0: I també
1: bo.
0: ho entens, perquè pues, això, no? Pues, el mar i bueno, si teniu una mica a la ment pues, les pel·lícules i recordeu pues, allò, no? El vaixell, les aigües, tal, pues, bueno, també té tota la lògica.
1: Quina meravella. Doncs escolta,
0: I això és una mica
1: quina
0: el
1: bona.
0: que us volia... Realment em podria passar molta... em podria passar molta més estona parlant d'aquest destí, però bueno, jo crec que està bé,
1: Molt bé.
0: que ja teniu una idea i que bueno, us ho recomano totalment.
1: Fantàstic.
2: Sí,
1: Maria
2: molt bé.
1: José, què ens expliques tu?
2: Jo
1: Veure,
2: me
1: va.
2: l'apunto. Pues mira, jo he estat aquests últims mesos i setmanes. Vaig estar a Dubai, a les Maldives, vaig a fer una escapada a París amb la família, també he anat a l'Alguer, a Sardenya, amb la Sònia. I bueno, sobretot us compartiré experiències, recomanacions i alguns temes que em van passar, no?

0: Per exemple, a Dubai, que us ho recomano, que és espectacular, no hi aneu a l'estiu,
1: Ah,
0: perquè
1: mira.
0: vam tenir gairebé 50 graus. Jo
1: Ostres!
0: quan trucava aquí a casa i preguntava, mama, què? Ui, quina calor fa! Dic, no, no, calor, calor tu no tens. Perquè allà era com
1: Ostres!
0: passejar dins d'un forn amb un ventilador, saps? Però
1: Ostres,
0: bueno, com
1: 50
0: no
1: graus.
0: teníem prou, doncs vam decidir fer una excursió pel desert amb Civitatis, que realment això és un autèntic planàs, vale? El que passa és que, clar, que estàvem a 50 graus, no?
1: T'ho
0: Però va ser molt
1: imagina't.
0: xulo perquè, bueno, va ser una mica, ara quan la Sònia deia això dels bots, del vaixell, no?, de la pneumàtica, jo, nosaltres vam recórrer les dunes també en 4x4, donant bots, vam pujar en quad, vam fer com carreres en quad, vam viure una experiència molt divertida en família.
1: En
0: I, bueno,
1: deuen quedar les, diguem-ne, les posaderes de, no?
0: sí, ens van quedar ben
1: Eh?
0: fines.
1: Allò
0: Mira,
1: que
0: jo,
1: dius,
0: és que
1: aquests blaus, d'on han sortit aquests blaus, eh?
0: és que jo torno a la pneumàtica, però és que jo vaig baixar d'allà amb unes agulletes
1: Sí.
0: d'agafar-me, com si no hubiera vida más, d'agafar-me la barra. Sí,
1: I
0: jo
1: després et
0: estava bé.
1: sorprens i diuen, no sé, aquest blau de què m'ha sortit. Home, de què t'ha sortit,
0: Sí, amb
1: no?
0: el quad tens agulletes als braços, a l'espatlla, tens el cul, a tot arreu.
1: Yeah.
0: Perquè vas amb tensió, clar,
1: Sí,
0: has de
1: com els
0: relaxar-se.
1: autos de xoc i aquestes de les atraccions, allò que t'has d'agafar i et van botant i tot això.
0: Estàs conduint tu, si has d'anar amb compte, però bueno, és molt divertit, és una experiència molt divertida i si viatgeu a Dubai us la recomano. Però us recomano més una altra, que nosaltres també vam fer en Civitatis i que vam escollir en plan, doncs vinga, va, anem a fer això, no? Que era sortir amb iot, no amb llanxa pneumàtica, sinó amb iot per la Marina de Dubai, que això sona molt luxuri, molt pijo, però
1: Sí.
0: realment és una excursió que podeu fer tots amb Civitatis, que està bé de preu i que és una experiència molt recomanable, perquè navegues entre els gratacels
1: Wow.
0: de tota la Marina de Dubai, que és espectacular, contemples el mar, i veus els edificis més emblemàtics, tot ple de llums, és molt bonic. O sigui que, bueno, que si us
1: I
0: interessa.
1: això com, o sigui, quin tipus d'embarcació és?
0: És
1: Com
0: un
1: és?
0: iot,
1: Val.
0: sí, és bastant guapo, és bastant gran, o sigui, té matalassos, sofàs, estàs allà tombat, pots sopar, o sigui, pots contractar també l'opció per sopar, per fer una barbacoa, que
1: Veus?
0: passa...
1: Perdona, Maria José, un iot és un iate.
0: Sí, un iate, un
1: No, no,
0: iatazo,
1: i pots fer barbacoa a la taula de casa,
0: un iatazo. No,
1: perquè
0: barbacoa
1: en
0: no,
1: 50 graus...
0: exacte, sí, el que t'anava jo a dir, que aquesta opció no la vam escollir perquè nosaltres ja estàvem prou
1: De
0: atxitxerrats.
1: fet, fiques la carn a la barbacoa i se't refreda, perquè té més calor fora. Mare
0: Que
1: meva.
0: tothom diu és que a Dubai has d'anar des de novembre al juny,
1: Sí,
0: saps? O
1: sí, sí,
0: sigui, i
1: sí.
0: aleshores aquí sí que us la recomano totalment perquè, clar, agafes, és que imagina't tenir, doncs això, un iate, un iot només per tu
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: vas
1: sí, sí.
0: recorrent tota la marina, veient els edificis, és espectacular,
1: Molt
0: xulíssim, molt, molt guai.
1: bé. Molt bé.
0: I, bueno, pues, si voleu més informació sobre tant Dubai com Maldives, us he de dir que jo sóc redactora de la revista Viajar i que ja he publicat aquests reportatges i que també els podeu llegir o els podeu, com has dit tu, David, veure, com diu la Sònia, amb imatges i en vídeo al meu perfil de les xarxes socials d'Instagram. I, bueno,
1: Recordeu els perfils, que així la gent
0: sí.
1: sempre es pot...
0: Pues, moltes gràcies. Mira, el meu és Maria José Cayuela, tot junt, i allà ho podeu veure.
1: Molt bé.
0: I el de la Sònia és Sònia Marmez, de Martínez Marmez. Ja,
1: Molt
0: Sònia, ja
1: bé.
0: ho dic jo.
1: Encantada, Paquita Salas, encantada.
0: Bueno, i després també he de dir-vos que sabeu que normalment jo viatjo en família, ho he fet amb els meus fills, ho faig amb els meus pares, ho he fet amb els meus sogres, ho faig amb les amigues, ho faig amb la Sònia, també. Bueno, pues, fa uns dies vaig anar a París. A París jo he estat com 12 vegades, no s'exagero,
1: Mare meva.
0: però aquesta vegada
1: Ui,
0: vaig...
1: hem estat a París juntes.
0: I hem estat juntes, sí, més d'una vegada més, no? Sí.
1: Sí.
0: I tant. Pues, bueno,
1: Sí.
0: aquesta vegada també amb Civitatis vam escollir pujar al cim de la Torre Eiffel, que és una
1: Ostres.
0: experiència que jo no havia fet mai. Jo recordo la primera vegada que vaig anar a París, que vaig pujar, crec que era a la primera o la segona planta, però a dalt de tot, al cim, que ells li diuen la tercera planta, però és que està amunt de tot, no ho havia fet mai. I us he de dir que, bueno, és una meravella que podeu fer aquesta excursió contractant-la amb Civitatis de manera molt còmoda, que no fas cues, tens una audioguia,

0: i un acompanyant que t'aporta fins a l'ascensor i al primer ascensor, vale? Perquè són tres, i allà passes molt ràpid. I és molt còmode si vas amb gent gran, jo anava amb gent gran, que no els volíem tenir molta estona drets.
1: Ni que surtin disparats, tampoc, no? Vull dir que l'ascensor pugi bé, eh? Que...
0: Sí, va tranqui, eh? Va de tranqui, perquè és l'ascensor que va fer Gustave Eiffel, per tant, ja té uns anys. Bueno, sí, sí, el va fer l'empresa Otis, americana.
1: Imagina't. Sí, sí.
0: Vale? Però, bueno, que molt bé. I bueno, és fabulós per això, perquè arribes a dalt de tot, són 276 metres d'alçada, d'altura... Tens una panoràmica de 360 graus de París i és una autèntica meravella, preciós. I, bueno, i a sobre, ja si voleu completar l'experiència, quan estàs allà dalt de tot, podeu prendre una copa de Moët Chandon.
1: Home!
0: Amb París als vostres peus.
1: Imagina't.
0: És super parisenc, super luxury. Jo em vaig sentir una mica com la Celine Dion quan sortia cantant allà.
1: No et vas arrencar a cantar cap cosa allò, pensant, no m'escoltaran, estic molt amunt, saps allò?
0: No, és molt xulo, de veritat que també podeu veure l'experiència al meu perfil d'Instagram i si us animeu a fer-la, mireu això de Civitatis, que està bé de preu i sobretot no fas cues, que és el més important. I, bueno, i de París vull donar un salt a Sardenya, perquè fa unes setmanes vaig anar amb la Sònia, em fa molta il·lusió que expliquem les dues aquest viatge. Vam viatjar a l'Alguer, en Grimaldi Lines, vale? I vam anar amb el vaixell de Grimaldi Lines, en ferri, des de Barcelona. I és una experiència que ens va encantar. Sobretot perquè viatjar en ferri té un punt molt especial, que tu embarques a Barcelona o a Roma, on ho agafis, pots dormir al camarot i l'endemà ja arribes a Porto Torres, que està a menys d'una hora, de l'Alguer, o sigui que és superràpid, t'aixeques i has arribat, i pots embarcar-hi el cotxe, la moto, fins i tot si vas amb autocaravana, imagina't, no? I
2: són des de Barcelona unes 14 hores,
0: sí,
2: aproximadament, segons també l'horari, les condicions de navegació, però més o menys són unes 14 hores que... de vegades es fan per la nit o de vegades es fan tot el dia de navegació, no? I molta gent dirà, i què haces, no? I què haces en el ferri 14 hores? Doncs una mica també el que parlàvem al principi quan començàvem la secció, no? De com prendre't les coses a la vida, no? Nosaltres t'asseguro que vam gaudir tant d'un ferri, no? Perquè al final és un ferri, però és que el ferri té un gimnàs, no? Pots anar al gimnàs, un gimnàs que a més té unes vistes precioses perquè té tot de cristall, o sigui, tot de finestres que donen al mar, no? Tu estàs allà doncs, fent el teu entreno o pots fer ioga també. Jo estava allà, que jo soc una persona que m'agrada fer la meva rutina i estava jo allà entrenant, no? I al costat tenia una senyora que estava fent ioga. Després té també un spa. Té unes vistes amb el vaixell de cua, no? Que vas veient l'estela aquesta que deixen, no? els motors, i és una cosa molt... També aquí volem un poc a romantitzar la vida, no?
1: Sí,
2: però
1: està bé,
2: però
1: està bé.
2: No? I tu imagina't, no? Pues la Maria José i jo, pues que estàvem allà, doncs, pues parlant, no? De les nostres coses, pues en aquest ambient tan maco, no? Tan bucòlic, és realment un gust. També té cabines de massatges, que tu pots anar allà i donar-te un massatge.
0: Carai. Sí, bueno, i tenia fins i tot d'uva, d'aquestes cabines per posar-te moreno.
1: Imagina't, surts d'aquí blanc i arribes allà, ja moreno. Arribes a Sardenya moreno.
2: Tot preparador.
1: Veus que bé.
0: Piscina exterior, per si vas amb els nens i tu vols una remullada. O sigui, la veritat és que nosaltres vam anar primer de nit, dormint, i va ser rapidíssim.
2: Sí, perquè a més els camarots són molt còmodes. Tens uns camarots senzills, perquè estem parlant d'un ferri. Això no és un creuer de gran envergadura, ni és un creuer de luxe, és un ferri. Però és que dintre del que és un ferri, a mi em sembla que és una manera de viatjar pues molt còmoda, molt entretinguda, perquè després també, a veure, hi ha uns restaurants que són més de, pues, com més de menjar ràpid, com si diguéssim, no? Pues, està bo, però que pues més tipus pizzas, més tipus... Després que després té el restaurant principal, que jo deia, és que jo m'hi subiria aquí per comer, saps?
0: Sí.
2: Perquè allà fan...
0: Pasta, com són italians, fan una pasta boníssima.
2: Casolana, bona... amb una carta també boníssima, que jo crec que és un dels grans al·licients que té aquest ferri, no? El seu restaurant.
0: Jo que he anat moltes vegades en ferri...

0: dic, aquest em va, de Grimaldi Lines, em va sorprendre de manera molt gratificant perquè el vaig trobar molt complet i prou bé. I bueno, ja, pues, quan...
1: Perdó, però ja per como la guindilla del pastel, que té una discoteca.
2: Ah, molt bé.
0: De disco, sí.
2: Allà deuen posar Roxy Music, perquè és del Brian Ferry. Bueno, ja està, ja. Ja.
0: Bueno, ja quan arribes a l'Alguer, que ara recomanem, per exemple, ara anar a Sardenya, ara, perquè hi ha molta menys gent que al juliol i a l'agost, i s'està prou bé i fa molt bon temps. Bueno, a l'Alguer és una ciutat italiana que té molta relació amb Catalunya, perquè sí. Ja sabeu que l'alguerès és una variant del català que va arribar a l'illa al segle, crec que era el XIV, i que encara la veus als cartells dels carrers i, per exemple, a les celebracions. A nosaltres, que vam anar al que era el Festival de Sant Miquel, ¿vale? Que és el patró.
1: És el patró, sí.
0: Exacte. I van fer una actuació amb colles castelleres, catalanes i algueresses, al ple centre històric, que és molt bonic el centre. La veritat és que és un lloc que pots recórrer molt bé a peu,
1: Tens muralles, tens bastions davant del mar, que també és molt xulo, carrerons, aquests estratets, per perdre't.
0: Exacte, les casetes.
1: A nosaltres que ens costa una opinió.
0: Sí, és molt bonic. I després tenen el que vam descobrir, per exemple, la gruta a Neptú, que allò és, o sigui, és com una cova, bueno, no és com una cova, és una cova, que està situada a sota dels penya-segats de Capocàccia, i que allà pots anar de dues maneres. Primer, baixant 654 graons del que li diuen l'escala del Cabirol, que després si l'has de tornar a pujar caminant, doncs ja comences a qüestionar-te les teves decisions de la vida. O la millor opció, que és la que vam fer nosaltres, que és la més amable, que és anar amb barco, no? Amb un vaixell des del port de l'Alguer, ¿vale? I que pues, és preciós, la veritat, és una cova molt bonica. I bueno, després allà dir-vos que o sigui, tenen molta tradició amb el coral vermell, i que fan uns collarets i unes arracades i polseres de coral precioses, que també tenen jaciments prehistòrics, i que de tot el que ens va encantar, que ens va encantar tot, vam al·lucinar, com deia ara la Sònia, amb l'astronomia sarda, amb el pecorino sardo, que és el formatge aquest que es posa a la carbonara, que és deliciós.
2: Ai, que bo.
0: Amb la típica focaccia de l'Alguer. I després vam tenir la sort també que vam visitar el celler Poder i Guàrdia Grande, que està molt a prop del mar, per tant, els vins són molt salins, que aquesta gent, els propietaris, són els propietaris de Calcedoni, Intimíssim, bueno, jo no vull dir marques, però, o sigui, són molt coneguts.
2: Sí.
0: Imagina't el celler que tenen allà, David, o sigui, espectacular. Uah. I els vins estan boníssims.
2: Que bo.
0: I, bueno, doncs volíem parlar d'això. Jo no sé si em dona temps a fer l'últim.
2: Sí, podeu fer...
1: Jo abans d'això, també, jo vull dir que també Sardenya, jo abans us parlava de Croàcia i de les platges de Croàcia, però també les platges de Sardenya també són molt boniques. La Maria José i jo encara ens va donar temps de tastar una mica aquesta aigua, que també és preciosa, que és una aigua clara, transparent, amb un color preciós, i jo crec que també és un dels al·licients d'aquesta ciutat, no?
2: Totalment.
1: Poder anar a la platja i poder gaudir d'aquestes aigües precioses.
2: Totalment. Sí. Deies una última cosa, Maria José?
0: Sí, volia dir un altre lloc que a mi m'encanta, que també té unes aigües precioses, és Sitges, perquè he inaugurat un nou hotel, i dic que he inaugurat perquè és un hotel, és mentida, és un hotel que acaba d'obrir, va obrir a l'agost, que es diu Casa Met, Sitges, i és un hotel boutique de luxe de 5 estrelles que està al cor de Sitges, a l'Avinguda Sofies, pels que coneguin Sitges, allò al ple centre. I el que han fet és que han agafat 5 viles noucentistes, les han restaurat, i només té 38 habitacions i suites, i han fet un lloc preciós també, amb una proposta gastronòmica que us la volia explicar perquè m'ha recordat molt tota aquesta part italiana que estem parlant de Sardenya. Sí. Perquè és el restaurant Valera, que és cuina italiana, també mediterrània, i que és deliciosa, deliciosa. I que és un lloc preciós, si voleu fer una escapada a Sitges per descobrir. És de del grup de Met, Hotels, ¿vale? Casa Met, que és com

un nou concepte així amb interiors molt càlids, d'inspiració mediterrània, amb habitacions amb terrassa privada, doncs, també amb sauna, gimnàs,

0: Sardenya, com Dubai,
1: Fantàstic.
0: que ja queda una mica més lluny, Maldives, que us recomano llegir-lo, i ara sí.
1: Totalment. Escolta, fabulós, eh? M'ha encantat tot aquest viatge que ens hem pogut organitzar, i la setmana que ve ens seguiu explicant, perquè és que no hem parat. Per això estem tot, jo crec que estem els oients i jo, allò, entre prenent apunts i allò, una goteta que anava caient de la bava, de dir, ostres, que m'agradaria estar allà, que m'agradaria estar a l'altre lloc. Jo menys a lo del el barquet aquest que anava fent saltons, saltirons, que aquí no, aquí no m'hi veureu. Tot l'altre m'ha semblat fantàstic. Un plaer sempre escoltar la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez. La seguiu a les xarxes socials i aquí a Nits de Ràdio. Que vagi molt bé. Fins la propera.
2: Apa, bona nit.
1: Bona nit.

0: el sprint de ayer la victoria fuese para el piloto de Cervera.
1: Más noticias a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
4: Claro, visto así.
3: Onda Cero, tu
5: Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. Les millors entrevistes de la ciutat.
6: Demà dijous, dia 1 d'octubre, entra en vigor el nou reglament de circulació que ha estat aprovat pel Consell de Ministres aquest dimarts i que planteja novetats que tenen com a objectiu protegir els usuaris vulnerables de la via.
7: Aquesta actualització busca adaptar el reglament al canvi de visió de la mobilitat que hi ha hagut els darrers 20 anys, quan s'ha passat d'un enfocament centrat en la carretera i el vehicle a un altre que prioritza els usuaris vulnerables, és a dir, tant vianants com usuaris de moto, bicicleta o vehicles de mobilitat personal. De fet, per primera vegada es recull a la normativa una definició d'usuari vulnerable de la via. És a dir, aquell que per raó del seu mitjà de desplaçament o per les característiques físiques del grup d'edat al que pertany, té un major risc de patir lesions en cas d'accident. I és que aquest nou reglament inclou normes específiques en entorns urbans, també interurbans, sense deixar de banda la sostenibilitat, alineant-se d'aquesta manera amb l'agenda 2030 aprovada per l'ONU.
6: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
6: Quan hem parlat amb vostè en d'altres ocasions en aquest programa, sempre ha insistit en que la prioritat ha de ser protegir l'usuari vulnerable i aquesta normativa, com explicàvem, va en aquesta direcció. Entenc que valoreu positivament aquest nou reglament, aleshores, no?
8: Sí, valorem positivament tota aquesta nova incorporació de mesures en el reglament de circulació, el que es coneix com a decret de vulnerables en l'argot i en el sector, no? Per tant, això ja ho diu tot. Per tant, totes aquestes mesures de seguretat que s'inclouen des de l'utilització del casc, armilles reflectants de tots els col·lectius per fer-se presents i visibles perquè no tinguin un atropellament o un accident. La seguretat passiva, en el cas dels motoristes, guants i calçat tancat. La circulació de la bicicleta pel carril central en àmbit urbà perquè sigui més visible i, per tant, tingui maniobres per part dels vehicles que no la perjudiquin a la bicicleta. I acabo, no?, per posar alguns exemples més, la reducció de velocitat en via interurbana a l'hora de fer un avançament de la bicicleta, deixant el metro i mig de distància, però també reduint fins a 20 quilòmetres la velocitat. Tot això, al final, són mesures passives i mesures més actives cap als conductors de vehicle lleuger per assegurar la mobilitat i per millorar la seguretat viària d'aquests col·lectius vulnerables. Tot i que hi ha algun element que nosaltres no veiem i també hi ha algun altre element que trobem a faltar. Per exemple, en el cas de motoristes, podíem haver parlat per primera vegada de l'airbag i deixar temps perquè s'incorporés l'airbag, i hauria estat una bona oportunitat perquè creiem que és un element que té futur.
7: Ens has fet un gran resum de tot plegat, però si et sembla analitzem les mesures més rellevants. Ja que parlem de la seguretat dels vianants, analitzem la nova normativa en zones urbanes. Aquí hi ha una norma que ha generat cert escepticisme i és la de que als semàfors no hi pot coincidir el llum taronja intermitent per vehicles amb el llum verd per vianants. Aquí l'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la DGT una moratòria i que aclareixi aquesta normativa. Explica'ns, Ramon, què busca aquesta norma i per què l'Ajuntament no ho veu clar.
8: Jo penso que l'Ajuntament, això és molt vinculat a l'àmbit urbà, més que a l'àmbit interurbà, i per tant podria donar una explicació molt més clara a l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas, o a altres municipis que es puguin veure afectats. Al final el que es busca és la protecció del vulnerable, no? Que el vulnerable tingui una senyalització preferent per ell, però entenem la posició de l'Ajuntament de Barcelona i per tant sempre és bo que hi pugui haver aclariment i que doni pautes concretes com s'ha d'aplicar la norma i que, per tant, a base d'aquests aclariments que demana l'Ajuntament o la DGT, doncs es prenguin les mesures oportunes si és que cal una dilació per aplicar o si és que cal una aplicació més concreta. No hi entrem en excés, ja m'ho

0: preguntat en una altra ocasió i creiem que és bo que l'Ajuntament pugui parlar amb la DGT per aclarir aquests conceptes.
1: Una altra norma d'aquest punt dota d'entitat jurídica als camins escolars segurs, definits com el conjunt de vies per afavorir que els nens i nenes es puguin desplaçar als centres escolars caminant, en transport públic o bé en transport no motoritzat. Com afectarà tot plegat als cotxes?
0: Això, per entendre bé aquesta norma, hauríem de sortir de la ciutat i anar en altres àmbits, per exemple, al món rural. Sí. Nosaltres el que veiem molts d'aquests entorns, ja sigui perquè hi ha escoles, ja sigui perquè hi ha equipaments de l'àmbit social en aquella zona, d'un municipi qualsevol, d'un municipi de 10.000 habitants, de 3.000, de 5.000, de 500 habitants, són entorns vulnerables. I aquí a vegades hi tenim vies, com poden ser les travesseres, on els titulars de via mantenen la velocitat de 50, i on nosaltres, al costat dels ajuntaments, hem ajudat a través de subvencions, a través de plans locals d'atenció i de seguretat viària, a través d'estudis tècnics, hem ajudat aquests ajuntaments a pacificar aquests entorns i, per tant, a que s'incorpori la senyalització de 30 km per hora en aquests entorns. Bé, si un d'aquests entorns, que és l'escolar, queda assegurat d'aquesta forma o queda més ben assegurat d'aquesta forma, nosaltres ens sembla magnífic. El que necessiten per això els municipis més enllà de Barcelona o de la conurbació metropolitana és una bona planificació d'aquests entorns. Nosaltres els hi estem donant a través dels nostres instruments i ara aquesta norma, pues, assegura també aquesta planificació.
2: El darrer element que s'ha inserit en la circulació i que d'alguna manera ha canviat la visió d'aquesta són els vehicles de mobilitat personal, principalment el patinet. En aquest punt, la normativa fixa els 15 anys com a edat mínima per conduir-lo per la via, obligatorietat de portar casc i, en cas de poca visió o conduir de nit, portar armilla reflectant, obligatorietat de circular amb el llum encès i la possibilitat que circulin per vies segregades de vehicles a motor, per exemple, els carrils bici. Són mesures que s'havien d'implementar per regular un ús del patinet que està molt extès i que potser encara li faltaven més normes, no? Més regulació.
0: Bueno, més que li faltava regulació, s'havia d'aclarir alguns elements de la regulació que li pertanyien a la Direcció General de Tráfico i que s'havien de fer. Els ajuntaments ja havien fet un bon i un gran esforç regulant la circulació d'aquests vehicles, dels patinets, que van irrompre de manera amb una projecció geomètrica, no? Molts patinets circulant per aquests entorns urbans, i van fer tot el que van poder i estava al seu abast amb les ordenances. Nosaltres també els vam ajudar aquí. Els vam ajudar creant un dossier tècnic i dient-los-hi com podien promoure la circulació d'aquests vehicles en els seus municipis. I, per exemple, els hi fèiem també una ordenança tipus per si la volien aplicar. També ho feien altres ens, com per exemple les diputacions, havien fet ordenances tipus per aquest vehicle. És a dir, tots fèiem coses per endreçar el vehicle patinet, però quedaven alguns elements per definir. Per exemple, l'ús del casc. Està bé que ara ja sigui obligat l'ús del casc. I l'altre tema era l'edat. Nosaltres en aquest dossier tècnic marcaven 16 anys. Recomanàvem que si s'havia de regular per l'ordenança, tot i que qui ho havia de regular era la DGT, es marqués l'edat de 16 anys, perquè trobaves municipis, en aquest cas sí que tornem a l'àmbit molt urbà, no? Per exemple, l'Hospitalet i Barcelona, o qualsevol altre municipi, hi havia alguns municipis del Maresme que ens ho havien dit, que un carrer d'un municipi llindava amb l'altre municipi, no? Que el patinet es podia dur amb 15 anys a una banda del carrer i amb 16 anys a l'altra banda del carrer. Bueno, això ara queda regulat, es marca 15 anys, i és una bona idea regular aquests aspectes. La resta d'elements que regula en el que fa referència al patinet també ens sembla oportú, ens sembla molt assenyat i molt convenient que ja estigui regulat per llei.
1: I en el cas de les motos, potser la principal novetat i la que ha generat més polèmica és l'obligació de portar guants de protecció i calçat tancat, tant per conductors com pels acompanyants, però no oblidem que és una mesura per protegir els conductors en cas que caiguin, no?
0: Sí. Aquí nosaltres sempre estem a favor, sempre hem d'estar a favor i estarem sempre a favor de qualsevol mesura de seguretat passiva que ajudi. Per tant, a favor dels guants, a favor del calçat tancat, a favor d'anar ben equipat. Fins aquí, a favor tot. Nosaltres també hem fet una anàlisi dels conductors de moto que han tingut un sinistre i que el sinistre ha estat mortal, com anaven vestits. En síntesi, el que conclou aquesta anàlisi que fem nosaltres és que tots anaven ben equipats. Per això nosaltres creiem que tot i totalment a favor, que regula, poder també havíem d'haver inclòs el debat sobre o introduir ja l'airbag com un element de protecció passiva, perquè aquest sí que li hem trobat a faltar amb les anàlisis de sinistralitat.
1: Doncs qualsevol protecció és poca. Veurem com es desenvolupa aquesta nova normativa de circulació. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
1: Anar al teatre és una meravella, però si a més, quan hi vas, et trobes amb una història amb la que t'identifiques i que et fa riure i reflexionar pars iguals, la màgia està servida.
4: Aquí tinc el cas de... Nena! Una obra escrita i interpretada per Angie Savall i Maite Buenafuente, que posa en valor el paper de les mares, però sobretot de les filles, que cuiden aquestes mares quan arriba la vellesa i, en definitiva, de totes les cuidadores d'aquest món.
1: Angie, Maite, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
5: Gràcies.
4: M'he dit, veu-ho de nena!
1: Sí, com ho dieu vosaltres?
5: Molt bé, molt bé. No, sí, ho heu dit molt bé. Nena!
6: Nena!
1: Això sona, eh?
5: Sí, sí, sí. No, no t'ho diuen, és el, veu, és el crit d'ella.
7: Sí, perquè exacte. No tenim, ja no tenim
1: no,
7: nom.
1: No,
7: arriba
1: no,
7: un
1: no.
7: moment que
1: no,
7: som les nenes. Ja, el nom ja s'ha oblidat o no sé.
1: Totalment, bueno, totalment.
4: No hi ha nens, gairebé.
1: No, aquesta, no hi ha, ja en parlarem d'això.
7: Aquesta és una altra.
1: Sí. Hem resumit molt breument el que podrem veure a Nena, sí. Però explica-nos-ho vosaltres.
5: Vinga, va. Mira, Nena és la història de dues actrius, com nosaltres, que som, de fet, nosaltres, està escrit, la vam escriure en base a les nostres experiències, sí. Que treballem i que, bueno, doncs la professió aquesta el que et comporta és que moltes vegades has de marxar, deixar la mare que estem cuidant, que és gran, sí, que sí. No pots fer res perquè, clar, amb qui la deixes, no sé què, a vegades tens algú que t'ajuda, no sempre, i ens vam conèixer l'Anjo i jo, ell ara ho acaba d'explicar, sí. Ens vam conèixer i vam connectar molt bé amb aquest problema, amb aquesta situació en comú que teníem,
7: sí,
5: no?
7: Perquè ens vam conèixer en una sèrie de televisió amb la Eva Longoria i la Carmen Maura, Tierra de Mujeres.
1: Sí, en vam parlar en aquest programa.
7: Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, del llibre de la Sandra, sí, Berneda i tal. Sí. Doncs ens vam conèixer allà, vam estar 3 mesos compartint, lògicament, i a l'hora de menjar, doncs ella trucava a algú, que jo no sabia qui era, i era el seu marit, escolta-mi com està la mama i no sé què, no sé quantos, ja li has donat això, i jo trucava i deia a la meva germana, Maite, com ha passat la nit, no sé què. Dic, que estàs cuidant amb una mare.
1: Va,
7: diu, sí, sí, jo també, escolta'm, la mama, tu no saps el que m'ha fet avui, no sé què. I llavors, com que som les dues que tenim aquest gens d'humor, no? Sí. Perquè el meu pare era molt, molt d'humor i el seu pare, sí, i el seu germà, clar, imagina't. Doncs, aleshores vam dir, això ho tenim que passar.
1: O sigui, jo ja tenia,
7: clar, jo ja tenia escrits una espècie de monòlegs i tal, però jo estava d'anar amb els monòlegs per tot arreu sola, amb la maleteta, per tots els pueblos d'Espanya, estava una mica cansada i volia trobar amb algú. I després de quasi un any, que ja estava estrenada la sèrie i tal, ens vam posar en contacte i dic, ostres, dic, jo tinc això, dic, per què no escrivim a quatre mans?
5: Que tampoc és fàcil, eh? Sí,
1: no,
5: sí.
1: No, clar. És
5: que però molt bé, molt bé. Ha sigut una experiència molt xula i...
7: Xula,
5: molt
7: sí, sí, sí, sí.
4: La veritat és que perquè es trobin dues persones amb aquesta història en comú, costa molt a vegades que puguin casar, a més, les dues històries. Perquè tenen punts en comú. Quins són aquests punts en comú?
5: Les mares tenen en comú la dependència que tenen de nosaltres i del món en general, perquè són dones, doncs, que una... Bueno, no volem desvetllar tampoc tot, no? Però, bueno, que tenen molta dependència, però, bueno, cada mare és diferent, cada una té el seu món, i això també fa molt bonic perquè és una comèdia, hem de dir que és una comèdia amb punts emotius, però riuràs des del principi al final. I en comú tenen això, no? Bueno, que tenen moltes famílies avui dia.
7: I les filles tenen en comú que les mares són potents, que també... estan molt bé del cap.
5: Molt.
7: I aleshores, doncs, pues, segueixen sent absorbents, bueno, mares d'aquestes que han sigut unes mares superpoderoses, poderoses en el sentit de que han passat per un per una espècie de història a la seva vida, no, que han tingut una guerra quan eren petites, bueno, una sèrie de coses que les valorem moltíssim, però que saps, vull dir, al final tenen la mateixa capacitat de són que ens ofeguen.
5: Heu de polleguera i hi ha moments que et fan dir coses que no penses, no? Sí. Però que les dius perquè som humans i tenim sentiments de vegades contradictoris.
4: Que no ens hem de jutjar per dir
5: no, aquestes
7: coses.
5: No.
7: Això... ha sigut terapèutic.
5: Molt terapèutic.
7: Molt terapèutic. Fixa't que jo... A veure, bueno, ho vam parlar al principi. Sí, sí. Dic, bueno, potser la meva mare ja tenia 98 anys i dic tenia perquè mentre estàvem assajant ja per a l'estrena se'n va anar d'aquest món. Sí. I aleshores... ja ho havíem parlat abans de començar.
5: Començar a escriure.
7: Potser també. Mentre estem fent això...
5: Clar, perquè som grans.
1: No, clar.
5: Però seguirem. La vida. Oh. Ho vam dir.
7: I aleshores, doncs... bueno, se'n va anar la meva, no? I pensa que ha estat superterapèutic abans ja d'anar-se'n, perquè vulguis que no, posar-nos en la pell de la nostra de les nostres mares ens ha fet entendre molt millor a les nostres mares. Sí. Perquè, clar, una cosa és veure-la i patir-la perquè ja està bé i com és i tota la història, i una altra cosa és posar-nos a dintre de la pell d'elles, que pobretes han sigut unes dones que han passat una guerra, que ja estan de volta de moltes coses i tal, però que no es poden valer per si mateixes. I elles, amb lo poderoses que havien sigut, trobar-se en aquest sentit també, sempre des de l'humor, però...
5: Clar, perquè fem d'elles, vull dir, nosaltres fem tres personatges.
1: De mare i de
5: fill. De mare, jo faig de la meva mare, faig d'ella quan ella fa de sa mare, i faig de mi quan faig de mi, i ella igual.
7: Jo també faig de la ma mare, d'ella i de mi, o sigui que sí, és molt enriquidora.
5: Fa entrar i sortir molt, saps?
1: Mirada totalment femenina, perquè esteu parlant de mares, no de pares, que també podríem parlar-ne,
7: Sí, a més és que parlem que també aquesta obra... és un fruit de nosaltres, clar, o sigui, amb les nostres experiències, però realment de tot n'hi ha. Hi ha homes que cuiden a les seves mares, pocs.
1: Sí, no són són els
4: pocs.
7: Perquè si hi ha... No, perquè és així, perquè femenina... quan hi ha una família que hi ha diverses dones, la que menys problemàtica té sempre se la carrega la dona, encara que el nen no tingui problemàtiques.
5: El nen, eh?
1: Sí, però el nen és el millor després, a vegades.
5: Sí. Bueno, si veniu a veure l'obra...
7: Per les mares sempre és millor el que no el cuida.
1: Sí, clar. Sí. Bueno, perquè existeixen aquestes picabaralles petites, no?, del dia a dia, i que és normal.
7: Exacte, sí. Sí, no, però el que no el cuida és... Ai, quines ganes de veure, que, saps? Sí. És com, i l'altre és com... Ai, filla, és que tot és així.
5: Però bueno, això també fa riure des de fora, et fa pensar des de dintre, i al final conforma el que són les cures, perquè ningú s'escapa d'aquesta situació.
7: Totalment. I a més, el públic que ve a veure'n moltes vegades és que és tan màgic quan et venen i et diuen... Ai, mira, ara me'n vaig corrents a cuidar la mama. Diu, però és que me'n vaig amb unes ganes de cuidar-la. I això és superant.
1: Que important és l'humor, sobretot en aquests casos... Sí. Perquè són dones, normalment, que poca broma, perquè no només han de cuidar la mare, han de cuidar els fills, el marit, la feina...
5: La generació...
1: És una càrrega importantíssima i que l'humor el necessiten,
5: És aquesta generació sandwich, no?, que en diuen ara, que tenim, estem al mig, no? No podem fer de dones, ni de àvies, ni de res...
1: I ho hem de fer tot.
7: Ho hem de fer tot i ben fet.
1: Exacte, home, i tant. I a sobre està perfecte i estupendes.
7: Exacte, sí, és que és una cosa... Sí. No, i és molt, molt gratificant quan la gent del públic no diu, ai, m'ho he passat molt bé, diu, però és que a més ho heu clavat, diu, perquè això, ma mare, això ho ha fet, això ho ha també. La meva mare em reclama això. O sigui, és, clar, potser perquè és una experiència... real, no? Nosaltres l'hem passat, vull dir que no és una cosa que ens hem inventat.
5: No, ni molt menys a l'hora de buscar temes, no?, o pals que en diem, dèiem, què diem? Perquè hi ha temes que hi hem buscat els més universals, però n'hi han molts, no? Que passa que, clar, no podíem tocar-los tots si no era una obra ja...
7: Sí, no, és que a vegades estem... que la seva mare encara...
4: Deu fer una segona part.
7: Sí, diem, ostres, sí, tenim, i hem tret algun i n'hem posat un altre, també.
5: Sí, hem anat canviant
7: algun. Perquè diu, és que cada vegada, saps el que m'ha fet avui ma mare?
5: Ens va agradar molt i el vam posar,
7: i aleshores diu, és que tenim que fer una segona part, perquè, escolta, tenim tants temes entre que els que vam deixar ja a part, perquè dius, tens que seleccionar... I els que van sortint, no? Tenim per rato.
5: Sí, no, ja, sí.
4: En
5: no
4: qui pensi que aquesta és una obra per dones o en femení, no? Però jo crec que és molt interessant que hi vagin els homes a veure-la.
5: Sí, sí, sí, sí.

0: tenen, eh? Les parelles, sí? I tal, i els marits, sí, sí, els marits, sí, sí, opinen molt,
1: sí,
0: bé, també.
1: Molt,
0: eh?
1: Bé, molt bé, la veritat, perquè també, o sigui, quan venen amb els marits, també els marits se'n donen compte, de, encara que no fagin el que tenen que fer. Bueno, no ho fan perquè també... A veure, sortim d'una edat, o sigui, les que cuidem, que no són els nois d'ara, que potser ja tenen una altra mentalitat. No són els homes que, dels que ens hem casat o el que sigui, ja tenien una altra mentalitat, i les dones potser no treballaven com treballem ara les dones, que treballem igual que els homes, no?
0: Però, sí.
1: Però els homes se'n donen compte d'això.
0: No, no, els matrimonis grans que han vingut ho han dit, ostres, noia, ho heu clavat. I potser també va bé perquè els homes vegin una mica què està passant a casa, no? Però avui dia hem de dir que també els marits catalans també són molt maquets.
1: Sí, sí, sí. I després va haver-hi un noi que ens va dir, diu, és que jo, o sigui, de petitet, veia la meva mare cuidant a la meva àvia, i jo tenia celos de que no em cuidava a mi com cuidava l'àvia. I això ens va... No sé, tocar molt, no? Perquè dius, ostres, els nanos i els joves també se'n donen compte de tot això, saps? D'aquesta cura que tens que fer perquè...
0: No entenen,
1: les mares no estan tant per tu perquè tenen una persona gran i enveges aquella persona gran perquè té més cuidados que tu, no?
0: Senten a dir, que es tornen com a crios, no? Perquè és una frase que diem molt, es tornen com a crios, a vegades les mares fan coses de crios, realment. Sí, sí. Però, clar, els crios són els crios. Bueno, és molt maco, també.
2: S'inverteixen els rols una miqueta.
0: Sí. Cuidar-los a casa, jo crec que, a veure, hi ha molt bones residències, nosaltres parlem molt bé de
1: també,
0: tothom.
1: També, de la gent externa que cuida, perquè els cuiden com si fossin els seus fills.
0: Això,
1: a veure, hi ha de tot, no? Però vull dir que la majoria, almenys nosaltres, quan hem tingut que posar algú, els ha cuidat molt bé. Però
0: també són part de l'obra, elles.
1: I part de la família. Es tornen com a part de la família.
2: Clar, a mi m'interessa molt aquesta part de l'inversió de rols. Vull dir que la filla, en un moment de la vida... passa a ser mare de la seva mare.
0: Ah, i tant.
1: Sí, però la mare no ho veu així.
2: Ja.
3: I no sempre es deixen.
0: No, la mare segueix manant.
1: Sí, escolta'm, elles... Perquè, clar, d'alguna manera fan aquest xantatge emocional. Ho saben fer també, tota la vida ho han fet. Tota la vida ho han fet, però ara més.
0: La meva mare,
1: com que són com crios, no? Aleshores és com... Sí, però jo sóc ta mare.
0: Sí. La meva no és actriu, però déu-n'hi-do, també, eh? Vull dir que també a vegades... I la Tresina, pobreta, també era... Bueno, i no s'han donat en compte, no ho fan expressament, i a vegades quan tu un dia no et trobes bé, de veritat, que dius mama, que em fa mal l'esquena, fill meu, ai, però jo estic pitjor, no ho sé, estic pitjor.
1: Sí, perquè ha arribat una... Com la vida és tan longeva, al final, les que estem jubilades, perquè ja estem jubilades, cuidado.
2: Ah, sí?
1: Sí.
3: Encara que no ho sembli, perquè ja esteu treballant, clar.
0: Són jubilades que treballem.
1: Sí, perquè els actors podem seguir treballant. Però és com... Clar, ja tenim una edat que comença ja les coses a estar una mica, doncs això, oxidades, no?
0: Estem cruixents, nena.
3: Ma mare sempre deia, perquè ma mare va cuidar a la meva àvia, també, però si estic, per què em cuidin a mi, ja,
0: nosaltres estem, com dèiem, cruixents, ens cruixen les coses, però bueno, bé, i això també ens manté vives, poder treballar i poder portar a l'escenari aquestes coses i veure com la gent...
3: I l'humor, tu, l'humor.
1: És que l'humor ens salva sempre.
3: Totalment.
0: Senador.
3: Vinga, recordem les dates en les que podrem gaudir de Nena. Perquè la gent que ens està escoltant segur que s'està sentint identificada i té ganes d'anar a veure-la. Així que on us podem veure?
0: El primer dia que estem.
1: Estem a Arenys de Mar, al Teatre Seràfics, a les 6 de la tarda. I realment la gent d'Arenys de Mar ens ha acollit i estem segurs que omplirem teatre, però bueno, que qualsevol que estigui per Mataró, per tot el Maresme...
0: Maresme, complet.
1: Cap allà que teniu que anar.
0: I després, el dia 7, estem a la Muntaner, que és la tercera funció que fem, a les 7 de la tarda.
1: Que és el dimecres.
0: El dia 7, dimecres, i després el dijous, dia 29, no?
1: Estem a Terrassa.
0: A
1: les 6 de la tarda, perquè també és el Dia Internacional...
0: Ah, sí, és el Dia Internacional de les Cures. És molt important que hi haurà un col·loqui, després xerrarem amb la gent, i això també és molt bonic, saps?
2: Us lloguin tots els ajuntaments de Catalunya, a partir d'ara.
0: Home, això estem de girar. Hem començat la gira, l'acabem de començar.
3: Doncs recordem aquestes tres dates de moment, que és el 4 d'octubre, a les 6 de la tarda al Teatre Seràfics d'Arenys de Mar, dimecres 7 d'octubre al Teatre Muntaner, aquí a Barcelona, a les 7 de la tarda, i el dia 29 estareu a Terrassa. Així que...
1: El teatre...

0: Principal.
1: El teatre principal. Animeu-vos a veure aquesta obra, nena, perquè segur que riureu moltíssim, sí. I a més us sentireu identificats, sí, identificades.
2: Seguiu-nos per les xarxes, sí, nena, amb 3 anys, no? Sí, guió baix, teatre. Nena, teatre. Nena! Nena, què fas que no vens?
1: Aquestes nenes tenen nom, que són, sí, sí, l'Angie Savall i la Maite Buenafuente. De veritat, un plaer tenir-vos avui aquí a la ciutat i, com es diu al teatre, molta merda.
2: Ui, tant
1: moltes,
2: que sí,
1: gràcies,
2: moltes
1: a vosaltres. Gràcies.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant els millors moments de La Ciutat.
1: Com cada dimecres ja sabeu que ens encanten el cinema, avui li toca pagar l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Doctor, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Míriam.
1: Una altra vegada parlem de superherois, que ens encanta.
4: Bueno, és un tema recurrent.
1: Sí, sí, sí, ja ens encanta. De quina pel·lícula parlem avui, va?
4: Parlarem de Supergirl.
1: Supergirl.
4: Superxica. Uh-huh. L'última estrena del 2026.
1: Que acaba d'arribar, sí, a plataformes fa,
4: sí, fa
1: poc,
4: sí,
1: uns,
4: sí,
1: dies. Sí. Fem un resum de la pel·lícula. Estem parlant de la jove Kara Zor-El, no? Es diu així. Bueno, un personatge molt diferent.
4: Cara pels amics, després.
1: Cara, sí, exacte. Molt diferent al seu cosí, que és tan alegre, tan... Ella està desencantada i marcada pel trauma de la destrucció del seu planeta natal, ja sabeu, Krypton, i emprèn un viatge de venjança per la galàxia acompanyada d'una jove alienígena i del seu gos, el Krypton. Ja vam parlar, quan vam parlar de Superman, de l'última, parlàvem del gos també. Sense la protecció constant d'un sol groc, que ara haurà de creuar sistemes solars hostils i enfrontar-se al despietat mercenari Krem. Tot això per salvar la galàxia? Doncs no. Ho fa per salvar la vida del seu gos, per salvar la vida del Krypton. D'on ve aquesta superheroïna?
4: Bueno, és la cosina, ja ho has dit tu, és la cosina del Kal-El, uh-huh, alias Clark Kent, alias Superman.
1: Sí.
4: Per tant, procedeixen del mateix planeta, ve de Krypto també. Va passar al món de... Bueno, tots els superherois, com el Superman, comencen als còmics. Sí. El Superman és el primer i per això, sí, va marcar el que eren els superherois, és el, uh-huh, superheroi de referència. Va aparèixer el 38. 1978, i ja apareix, em sembla que és el 1959, si no m'equivoco, sí, sí, amb el còmic. No? I després també ha tingut, bueno, doncs una vida bastant... Ha tingut sèries de televisió, ha tingut pel·lícules, i es manté. De fet, aquesta pel·lícula que anem a comentar avui està basada en un còmic recent estrenat que s'ha publicat aquest any, mm-hmm, que es diu Supergirl, la mujer del mañana, un còmic publicat el 2016, que és justament aquesta aventura, no?, que ella, mm-hmm, emprèn per alguns planetes de la galàxia per mirar de salvar el seu gos Krypto.
1: Comencem pel principi, comencem pel planeta Krypto, que ja vam explicar en el seu dia, que està en una altra galàxia,
4: sí,
1: no?
4: Sí. De fet, a la Superman The Movie, la primera pel·lícula seriosa que es va fer sobre, sí, Superman, ja es diu, el pare quan l'envia cap a la Terra, diu que ara travessarà 6 galàxies de distància. Per tant, vol dir que està... Ja vam comentar que travessar 6 galàxies és una cosa bastant considerable, fora de l'abast de qualsevol. Però, bueno, a la sèrie comença així i, per tant, és un planeta que no és de la nostra galàxia. El que passa és que totes les aventures, com el planeta és destruït, doncs totes les aventures passen en una galàxia que s'entén que és la nostra, uh-huh, perquè apareix el planeta Terra i tal, i, per tant, se suposa que els planetes que apareixen i els indrets on passa tota l'acció és la nostra galàxia.
1: Uh-huh. Uh-huh. Una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i no sé si vaig acabar d'entendre. Vale. Jo sabia que el Superman... el fiquen en aquella càpsula quan el planeta explota, uh-huh, just en el moment exacte, però la cara, que entenc que marxa després del seu cosí...
4: Sí.
1: Com pot ser? Perquè el planeta no ha explotat. No, això no ho vaig acabar d'entendre.
4: Entenc que no s'entengués. Evidentment, per això no estan els guionistes.
1: Clar.
4: Sí,
1: han reconstruït el planeta?
4: Sí, no, el planeta es destrueix. No queda clar... una també de les antenes de Superman es deia que era l'estrella que hi havia al voltant, que explotava.
1: Sí.
4: Era una estrella vermella. Això ja podem dir que des del punt de vista de l'astronomia és fals. Les estrelles vermelles no exploten, però bueno, deixem-ho aquí. I la cosa és que per inventar-se que hi ha una versió femenina del Superman, els guionistes van ficar uns personatges que són els ties del Superman,
1: sí,
4: que el seu pare també és un científic molt, sí, molt bo, i sabent que que el planeta s'ha de destruir, no per l'explosió de l'estrella, que sembla que això no és correcte, i en aquesta pel·lícula ho obvien, és parlar al nucli de del mateix planeta de Krypto que explota. Això també és raro de nassos, perquè els planetes no exploten.
1: No?
4: No, perquè no tenen prou energia. O sigui, la diferència entre un planeta i una estrella és que l'estrella té matèria suficient en el seu interior per anar produint les reaccions nuclears, que són les que donen energia. Per tant, una estrella és un astre que té energia pròpia i que és la que irradia, i per sí. això fa que les estrelles, la majoria les veiem, no? Per la llum que emeten. No? En el cas d'un planeta, no, la diferència és que un planeta no té energia pròpia, tot i que pot estar molt calent, com el nucli de la Terra, però no és incapaç, aquesta energia que hi ha dins, de fer explotar el planeta. Per tant, un planeta pot explotar perquè ve un asteroide i xoca un altre planeta i xoca amb ell, però, evidentment, no per una explosió mateixa. Però és igual. O sigui, la idea és que el planeta es destrueix. I tu dius, d'on surt la cara?
1: Clar.
4: La cara. Pues surt que el seu pare, com dic, és un científic, i ha ideat una cúpula. Ell ja sap que el planeta, igual que el pare del Superman, sap que el planeta es destruirà, i el pare del Superman s'espavila aviat, construeix una nau i envia el seu fill lluny de la destrucció, no? Pues aquest fa el mateix. El que passa és que, per comptes de, com encara no tenen a la cara, perquè la cara té uns 8 o 10 anys més que el Superman, doncs decideixen... Ell construeix una cúpula, una formatgera d'aquestes, que protegeix la ciutat on viuen, que és Astro City.
1: Sí.
4: No em surt el nom. No és Astro, és Argo City.
1: Argo,
4: recordem també l'Odissea,
1: que
4: és un mitològic. Bueno... Doncs construeix aquesta formatgera que la protegeix de l'explosió del planeta. Per tant, mentre tot el planeta es destrueix, aquella protecció permet que una part d'estar a la ciutat quedi vagant per l'espai sense que hi hagi problemes. La gent hi viu allà i el problema és que, a la llarga, tota la radiació, tot el que s'ha produït a l'exterior, aquella cúpula no és tan bona com el seu pare pensava, i comencen a, els que viuen a dins, els seus pares i ella que ja ha nascut, a ser irradiats per una radioactivitat que ve de la criptonita. Bueno, la cosa és una mica més enrevessada, però bueno, la cosa és que aquella protecció no protegeix la ciutat, i al final tots els que estan allà s'acaben morint. Però el seu pare, com sap que això passarà, doncs diu, bueno, doncs fas el mateix, construeixo una nau i envio la meva filla allà on està el seu cosí, que ja saben que és a la Terra, i per tant l'envio allà, que allà se salvarà. Per tant, l'origen de la cara, i per això ella té tot aquest trauma que la fa que sempre estigui com de malhumorada, enfadada i tal amb el món, perquè ella ha viscut la destrucció del seu planeta, la destrucció de la ciutat que el seu pare havia intentat protegir amb aquesta cúpula, l'amor de tots els seus familiars. Per tant, no és estrany, així com el Superman se'n va de petit.
1: Clar, no se n'entena,
4: aquesta arriba ja una mica adolescent i dius, ostres, que tinc un passat aquest per emmarcar, no? I per tant, és, diguem, fins i tot lògic que sigui una noia amb molts problemes traumàtics de la seva història, no?
1: Curiós també, com quan arriba i troba el Superman, aquell moment de... No, és que jo no parlo el teu idioma.
4: No, després... I això està ben fet, no? Perquè ell ha après a Kryptonià, el Superman ja ha vingut aquí, ha viscut sempre d'aquí, des que arriba amb 3 anys ja ha viscut aquí, per tant ja parla l'idioma, l'anglès internacional ja el parla, no? I per tant, quan es troben per primera vegada, ella parla amb Kryptonià i el Superman, que l'entén, però sembla que l'entén, perquè tampoc queda clar, ell li parla en anglès, no? Però després expliquem una conversa que tenen entre els dos.
1: Tornem al sol vermell aquest, que és l'estrella al voltant del qual orbita Krypto, que explota
4: una
1: supernova.
4: Això és el que diuen, diguem, aquesta pel·lícula del 2006, crec que és un dels Supermans que van entregar, deia que la destrucció del planeta Krypto venia per l'explosió de l'estrella vermella que tenia al costat. Això és una ficada de pota, perquè les estrelles vermelles són molt més petites que, per exemple, el Sol. El Sol és una estrella groga, diguem. És bastant impossible que una estrella relativament petita acabi explosionant. Això, per acabar així, que és els events més energètics de l'univers, són les explosions de les supernoves, que són unes emissions d'energia brutals que es tenen lloc quan l'estrella ha cremat tot el seu combustible interior, es contrau i s'expandeix amb una virulència brutal i ho destrueix tot el que hi ha al voltant, planeta i tot el que hi hagi al voltant. No? Per tant, això sembla que les estrelles vermelles no ho tenen perquè són petites, i per acabar com a supermona, com a supernova, o sigui, per fer una gran pirotècnia galàctica, necessites tenir una massa almenys 8 vegades més gran que la del Sol. Per tant, les estrelles vermelles no acabaran així. De fet, ni el Sol nostre acabarà així. El Sol acabarà expandint-se, agafant, engolint els planetes que té a la vora, Mercuri, Venus, la Terra, o sigui, la Palmem. O sigui, si no la Palmem abans, per qüestions que...
1: nostra?
4: Dins de 5.000 milions d'anys, que és més o menys la vida que li queda al Sol, el Sol ens acabarà engolint amb aquesta expansió, però no explosió, sinó expansió que tindrà. No? Per tant, ni el Sol acabaria com a Superman. Per tant, aquesta idea de que el planeta Kripto

0: és destruït per l'explosió de l'estrella vermella al seu costat, és Irònia, i en aquesta pel·lícula, diguem, aposten perquè el que es destrueix realment és el nucli del planeta, que ja han dit que és una cosa que exploti una estrella vermella és gairebé impossible, però que exploti un planeta per si mateix també és impossible. No? Però bueno, és una manera de començar l'acció i que apareixin aquests personatges tan emblemàtics.
1: També et dic, no sé si prefereixo una explosió, que és en segon, que no que t'engoleixi el sol, eh? No sé
0: sí,
1: si
0: bueno,
1: aquest escenari m'agrada gaire,
0: no,
1: eh?
0: Mil, ja ho explicarem.
1: Potser no hi haurà ni humans, no?
0: Quan passin 5.000 milions d'anys, ja veurem.
1: Ja en parlarem. Escolta, un altre punt curiós d'aquesta pel·lícula són aquestes videotrucades instantànies entre planetes. Et sembla si ho escoltem? Vinga.
2: Hola, por fin te pillo.
3: Uh-huh. Estoy de suerte.
2: Sigues celebrándolo, ¿eh?
3: Sí, ¿qué quería?
2: Verás, solo llamaba para ver cuándo piensas volver.
3: Ni idea.
2: Cara, me preocupa que no te acostumbres a Metrópolis si nunca estás en la Tierra.
3: Voy.
2: ¿Así cómo vas a tener amigos?
3: Bueno, esa es la cuestión, Clark. Yo no tengo amigos.
2: Ya lo sé. Me refiero a que si pasaras más tiempo aquí, a lo mejor te adaptarías más.
3: Voy, tengo que dejarte.
2: De acuerdo, pero llámame
3: y... Adiós. ¡Ya voy!
1: Ostres, jo a vegades truco a casa, no hi ha bona cobertura, o aquí se'ns tallen les entrevistes i d'un planeta a un altre,
0: estan parlant
1: d'un
0: planeta,
1: superbé, eh?
0: Ella en aquest moment es troba al planeta Holzer.
1: Sí. A la seva caravana,
0: a la seva,
1: no?,
0: casa, i ve d'una ressaca monumental,
1: sí,
0: d'acord? I la truca, una videotrucada de Superman que està a la Terra, no? Per tant, a veure, les trucades interplanetàries, tu dius, home, els planetes estan relativament a prop. Sí, evidentment, estan més a prop que les estrelles. Sí. Però, tot i així, per exemple, si volguéssim parlar amb algú, això ho hem comentat alguna vegada, si volguéssim parlar amb algú que està a la Lluna, les zones electromagnètiques telefòniques són zones electromagnètiques, com la llum, i totes van a la velocitat de la llum, 3.000 km per segon. Dius, ostres, és una velocitat increïble. Sí, però és que les distàncies també són molt grans.
1: Yeah.
0: Per anar un missatge a la Lluna i que torni, trigues més de 2 segons. Això ho pots aguantar.
1: Que està bé.
0: Sí, però si vols parlar amb algú que està a mar, si el teu company està a mar,
1: sí,
0: i li truques i dius, quin temps sap per aquí per mar? Doncs, en el millor dels casos, Mar, evidentment l'òrbita relativa entre la Terra i Mar fa que a vegades Mar estigui molt a prop, relativament a prop, o més lluny. Pot estar a 4 minuts a la velocitat de la llum o a 20 minuts. A les millors condicions, 4 minuts. Tu envies el missatge, la ona electromagnètica arriba,
1: sí,
0: suposant que contesta de seguida, doncs 4 minuts en arribar a la pregunta, quin temps aquí, i 4 minuts més esperant la resposta que digui, doncs fa bon temps o fa mal temps.
1: Ja ha deixat 8 de
0: minuts. Ja no fem això per parlar amb algú que està a mar. Imagina't aquests planetes que no ens diuen massa bé contestant, que suposa que estan a la galàxia, que igual estan al mateix sistema solar, podria ser. Però tot i així, parlar amb algú que està relativament a prop en un sistema planetari com és el nostre, com és Mar, ens costaria bastant de temps. Per tant, res de comunicacions instantànies. És una de les limitacions que té...
1: La fal·làcia, eh?
0: Bueno, ho sento, però és així. Està molt bé la imatge, eh? Està parlant amb el Superman, però, vamos, el seu cosí, però no... No,
1: però no seria cosa, així, no seria instantània. Vinga, parlem ara de la influència que té el sol en la cara. Et sembla si escoltem primer un fragment i després en parlem?
4: Cuando te pedí ayuda, no sabía que eras tan buena.
5: Ya, te ha tocado la lotería.
4: ¿Por qué no hiciste eso en mi planeta?
5: Obtengo mis poderes del sol amarillo, el sol rojo me vuelve normal.
4: ¿Y por qué te gusta estar bajo un sol rojo?
5: Pues porque el whisky no me hace nada cuando estoy así.
4: Con esos poderes que tienes, seguro que puedes acabar con Krem.
5: Se acabó. Te vienes conmigo a buscar a Krem. Enhorabuena, me has agotado. Ibas a ir sí o sí. En el mejor de los casos te secuestrarían y en el peor nos fastidiarías a las dos. Y tengo que salvar a mi perro.
1: A veure, sol groc, sol vermell, un l'afecta, l'altre
0: ella
1: diu superpoders... Diu, a veure, què passa aquí?
0: Obtinc els meus superpoders del sol groc. Digo, el sol vermell em torna normal.
1: Sí, agafar l'autobús i tot.
0: Sí, no, sí. Està bé aquesta idea. De fet, això és una... El Superman 2025, que ja vam analitzar, ja ho deia també, que el Superman obtenia la seva energia per funcionar i tenir els seus superpoders del sol, sí, nostre, del nostre sol, que és un sol groc. Quan se'n sap, els sols vermells els acaben debilitant moltíssim, no?
1: No és com la kriptonita, eh?
0: No, la kriptonita seria com un mineral típic del planeta Krypto, que a més és radioactiu...
1: Però no tenen els mateixos efectes.
0: No, és un altre efecte. La kriptonita és el taló d'Aquiles del Superman. No, en aquest cas és la llum que ve del Sol, on es troba com aquí, passa per diferents planetes, és lògic explotar la idea aquesta, que si el Sol té... El color del Sol ve de com són els processos físics que passen al seu interior, com converteix aquesta matèria en energia i radia i tal, i això permet classificar les estrelles amb el que es diu pel seu tipus espectral. Per exemple, la nostra estrella, el Sol que tenim a prop, és una estrella de color groc, no perquè el color del Sol... O sigui, si mires el Sol, vist des de fora, com està emetent en moltes longituds d'ona, està emetent en tots els colors, la barreja de tots els colors dona blanc. Per tant, el nostre Sol vist des de fora, des de l'espai, seria de color blanc. Vale. Però és igual, aquesta llum que ens arriba travessa l'atmosfera i dona aquesta sensació de que el Sol és de color groc, inclús quan s'està ponent o està sortint, dona la sensació de que es torna vermellós el Sol. No? Uh-huh. Bueno, això depèn de la llum que ens arriba. No? En qualsevol cas, la idea està bé, és a dir, aquests individus es treuen la seva energia per tenir els seus superpoders del Sol que tinguin al voltant. I si és groc, doncs els hi afavoreix, és com una recàrrega de piles, però si és vermell, els debilita moltíssim. I això, quina seria l'explicació? Doncs, bueno, aquí s'ha de buscar una mica entre les webs dels que segueixen aquestes sagues i que donen explicacions bastant raonables, és que, diguem, el cos dels kriptonians, Superman i Kara, es comporten així a grans trets com si fos una planta, no? Uh-huh. I fan una fotosíntesi.
1: Vale.
0: Les plantes que fan del nostre planeta? Doncs agafen l'energia solar, aquesta llum que els hi ve, juntament amb l'aigua i el CO2 que tenen per allà al voltant, i ho transformen en matèria, comencen a créixer, i deixen anar oxigen. Aquest procés s'anomena fotosíntesi. Sí. A la natura, les nostres plantes s'han adaptat a viure amb un sol d'aquest tipus. No? Doncs es podria pensar que el cos, les cèl·lules d'aquests superherois, de la cara, la Supergirl i del Superman, doncs estan una mica... funcionen d'una mica com les plantes. O sigui, agafen aquesta energia del seu sol, si és groc, millor, perquè això els hi va bé, i aquesta energia la transformen en l'energia que necessiten per viure, i no només això, sinó per tenir els grans superpoders. El problema és que si el Sol canvia de longitud d'ona, és d'un altre tipus, és d'un altre color, l'energia que rebem, ja hem dit que les estrelles vermelles són molt petites i emeten, en comparació amb els sols grocs com el nostre, menys radiació. Per tant, t'arribaria menys energia. Podries recarregar, és com si tinguessis les piles per recarregar-te amb un sol vermell, amb un sol groc. No hi ha problema, però un sol vermell no t'arriba prou energia, i com acabes? Molt debilitat. Què és el que li passa a ella? Que quan està en entorns planetaris on el sol d'aquell planeta és un sol vermell, doncs queda molt debilitada. Per tant, és la justificació. Clar, no tenim cossos. O sigui, les plantes ho fan de manera natural, però els cossos humans això no ho poden fer. Però, bueno, són cossos kriptonians, igual tenen aquesta superfotosíntesi que els hi funciona. No? I he fet, si em permet, he fet un petit càlcul, així per posar números, que sempre als físics ens agrada molt.
1: Sí.
0: M'he preguntat, diu, quanta energia faria falta que sorgís una persona, energia solar, procedent de la seva estrella, no? Per poder realitzar una acció superheroica com aixecar una nau espacial o fer el que fa la cara de fer tenir grans superpoders, no? Bueno, i aquí, simplement, jo he fet el següent. La magnitud física que mesura la quantitat d'energia que ens arriba del nostre Sol s'anomena constant solar. I a la superfície terrestre, clar, hi ha una part d'aquesta energia que queda a l'atmosfera, per això l'atmosfera es calenta, tenim tormenta, tenim tota l'activitat climàtica corresponent, però l'energia que ve del Sol que arriba a la Terra són aproximadament uns 1.000 watts per metre quadrat. Si cada metre quadrat de Terra ens arriben 1.000 watts. No està malament. No està malament. De fet, les cèl·lules fotovoltaiques, les plaques solars, el que fan és aprofitar aquesta energia que ens arriba i transformar-la en electricitat. El rendiment que tenen és molt baix, però, bueno, és una manera d'aprofitar una energia que és gratuïta, simplement has de posar una placa solar i recollir-la, no? Doncs bé, què passaria si nosaltres fóssim, com són els kriptonians, sembla, una placa solar sencera? Doncs bé, només hem de calcular la superfície que té un cos humà, això depèn de la mida que tinguis, l'ample que siguis, però més o menys no arribem al metre cúbic, al metre quadrat de superfície. 0,07, per posar una xifra exacta, no? Llavors, sabent l'energia que ens arriba al Sol, aquests 1.000 watts per metre quadrat, sabent la superfície que tenim i sabent el temps d'exposició, jo he calculat que la cara està al Sol unes 8 hores, més o menys, no? Doncs bé, això dona, atenció amb el número, dona, t'he posat el número aquí, uns 20 milions de joules, que és la magnitud que fem servir per mesurar l'energia. 20 milions de joules, això és molt o és poc? Bueno, ho podem transformar...
1: Ho veig molt, però clar, no
0: ho
1: sé.
0: És molt. Però fixa't que quan nosaltres ens alimentem, nosaltres no obtenim l'energia, com les plantes de l'energia solar, no ve del Sol, nosaltres l'obtenim del menjar.
1: Sí.
0: Vale? Doncs bé, un menjar normal, una pizza o un entrepà de botifarra, per exemple, ens dona aproximadament per passar un dia. evidentment faltarien elements perquè, per acabar de tenir una dieta equilibrada i tal, però des del punt de vista energètic són unes 2.500 kilocalories. Hi ha una relació entre la kilocaloria o la caloria i el joule, que es pot fer fàcilment. Un 4-18 joules és una caloria. Doncs, bueno, fent aquesta conversió, recordeu que ens havien obtingut 20 milions de joules, ens donaria per unes 5.000 kilocalories, dos entrepans de,

sí, de fuet o de butifarra sencer. Sí, això és l'energia que pots absorbir del sol, sí. Només està parat al sol sense fer res més, eh? Sí. L'equivalent a dos entrepàs. Tu creus que amb dos entrepàs tens prou per fer totes aquestes accions super

0: Sí, és una persona normal quan no té el sol que l'ajuda, no? Doncs, bueno, aixecar un tanc de, posem, 1.000 tones, aproximadament,
1: sí.
0: Només hem de calcular el producte de la massa del tanc, la gravetat que tenim a la Terra, he posat gravetat terrestre per centrar sí. el tema, i l'alçada que volem aixecar, posem que l'aixequem uns 10 metres o així, dona 98 milions de joules.
1: Ah, molt bé.
0: 98 milions. És a dir, per aixecar... comparant l'energia, per aixecar un tanc d'aquest, recordeu que ella absorbia del sol uns 20 milions de joules. Però necessita 5 dies d'energia per aixecar un tanc d'aquest. Evidentment, això no quadra ni a la de 3.
1: Però tampoc em sembla tant, eh? Pensava que seria...
0: No, però d'unidor, ostres, d'unidor.
1: Sí,
0: evidentment,
1: no
0: o té una manera ella de processar l'energia solar
1: no
0: d'una manera que no ens expliquen ni ens sí. l'explicaran mai, o realment això és impossible. El rendiment energètic hauria de ser massa alt per lo que és un ésser semblant a un humà. No dic que sigui humà, és criptonià, però bueno, per tant, no quadra massa aquesta obtenció d'energia del sol. Que se recarrega les piles? Bueno, sí, però que pot fer tot el que pot fer, això no quadra.
1: Escoltem una mica més d'aquesta pel·lícula, vinga, va.
2: En tu planeta, la Tierra. ¿En la Tierra hay más gente como tú?
3: No, somos solo dos.
2: ¿Quién es el otro?
3: Lo llaman Superman. Yo lo llamo Clark, que es mi primo.
2: ¿Y tú eres Superwoman?
3: No, soy Supergirl.
2: ¿Eres mucho más joven que él?
3: Unos 10 años, más o menos.
2: Bueno, tampoco eres tan pequeña.
4: ¡Quítate de en medio!
1: Curioso també aquesta conversa, eh?
0: Aquesta també. Quantos hi ha la Tierra? Diu, en tu planeta, diu, la Tierra, ella diu. Bueno. Diu, quants hi ha com tu? Diu, solo somos dos. Sí. El meu cosí, Kal-El, Superman, i jo mateixa, a la cara. No?
1: Que
0: bo. Està bé la conversa.
1: Vinga, acabem comentant algunes altres aspectes curiosos.
0: Sí, hi ha detalls petits, no? Hi ha un detall, aquesta és una escena que és molt bona. Sí. Ella està molt enfadada, se'n va del planeta on està. Sí. La manera que tenen de volar tant Superman com ella no està explicat a cap lloc. Ella posa el punt així cap dalt i se'n va cap dalt. Com? Què té al darrere? Té alguna al darrere de la seva capa o de la seva faldilla? Té alguna hèlix? Llavors es comportaria com un helicòpter, que es pot elevar. Té algun motor a reacció, com els avions? Que és la manera que sabem que tenim, que hem inventat per volar. No se li veu res. Per tant, ella posa el punt així i per un art d'allò misteriós se'n va cap a... Bueno, hi ha una escena que se'n va del planeta, està molt farta, se'n va, travessa l'atmosfera del planeta, per tant, ja està a l'espai exterior i crida.
1: Sí.
0: La imatge és espectacular, no?
1: Sí,
0: ella
1: sí.
0: Ja...
1: El grito de Munch, una mica.
0: I no se sent res.
1: Sí.
0: És veritat això? Doncs correcte.
1: Bueno,
0: recordem que, com deien a Alien, a l'espai ningú pot escoltar el seu grit. És veritat, perquè les zones sonores són a diferència de les zones electromagnètiques que poden anar pel buit, les zones mecàniques necessiten un medi, necessiten aire, sòlids, aigua, el que sigui. Si no hi ha medi, com és a l'espai pràcticament que la pressió és molt baixa, és gairebé zero, doncs no hi ha manera d'emetre un so. Per tant, és una imatge molt espectacular i que els que la vegin, que pensin que això és així com ha de ser. A l'espai ningú pot escoltar el seu grit.
1: No ho fan bé amb les explosions, com a mínim amb els sorolls. Vinga, què més curiositats?
0: Sí, una altra escena, aquesta, per això feia l'exemple aquest de que ella aixecava com un tanc, una nau molt pesant, l'aixeca amb el seu model d'aixecar el puny i anar-se'n cap amunt, però se la veu que està dins del tanc, intentant, movent el tanc cap amunt. Clar, això no quadra. És a dir, suposem que té aquest superpoder de volar que no sabem d'on li ve. Si tu agafes l'objecte que vols empentar i l'agafes per sota, amb aquesta força que fas cap amunt, podries fer volar. Però és que ella està dins del tanc. Sí. Llavors, això és com intentar... suposo que algú ho intenta, si tens el cabell llarg, caus amb una, a l'aigua, dius, no sé nedar. Com podria sortir? Doncs t'estires els cabells... amb gran força i tens superforça, doncs i t'aixeques a tu mateix. Dius, això per què no funciona? No funciona perquè aquestes forces que un fa sobre un mateix són el que es diuen forces interiors al sistema i són forces que no produeixen moviment. Per tant, si ell està dins de la nau, no pot, encara que tingui superforça i pogués aixecar des de terra, pogués aixecar aquells 1.000 tones de nau, si estàs dins de la nau, no la pots aixecar. Tant, aquí on t'està? O sigui, ens ho mengem tot, ens mengem que té una manera de volar que no sabem explicar, d'acord? Ens mengem que té superforça, d'acord, per explicar l'acció. Però aquesta escena està mal dissenyada perquè ella, per fer-ho bé, hauria d'haver estat fora de la nau empantant cap amunt. Per tant, això ens ho podrien creure en l'univers Superherois no ho podien creure, però tal com es veu a la pel·lícula és una errada també bastant considerable.
1: Escolta, a l'Odissea vam parlar de les armadures i de les espases. Aquí ho encerten més? O...
0: Bueno, aquí aposten, perquè han de posar espases làsers, com sí, Star Wars, o sí, posar molta... No abusa massa, en aquesta pel·lícula, no s'abusa massa dels superpoders que té la cara, no? Està bastant controladet sí, i tal, i per tant, suposo que van decidir, a part d'una escena

0: Encara, o un parell d'escenes en què té, treu, com té supervisió i és capaç de llançar rajos calorífics, una espècie de làser, una sí. cosa rara, i amb allò destruir el que vol. Això ho utilitzen molt poc i, per tant, van optar per dir, bueno, anem a lo clàssic. Què és el que funciona bé a les pel·lícules? A l'Odissea. Les batalles amb espases. Clar, amb espases el més pesants possibles, sí. que no fossin de bronze, com sí. veiem a l'Odissea, que fossin d'un metall molt resistent i dur, i les batalles es fan a cop d'espassa sí o sí, per tant, són bastant espectaculars. Escuts tenen també armadures que són tan poderoses que fins i tot un cop de la superheroïna aquesta, que té superforça, les aguanta, no? Per tant, els dolents no són destruïts de cop, sinó que aguanten les empentes que li fa. Per tant, està ben redissenyat i és com una visió retrofuturista, no? O sigui, utilitzar espases en un món del futur o un món evolucionat és una mica anacrònic, però bueno, està bé, la pel·lícula s'aguanta perquè les escenes aquestes són bastant curioses. I després una altra cosa, ella... fins que no portem... La pel·lícula dura una hora 50, sí, doncs fins a l'hora 23, o sigui, quan falta ja mitja hora per acabar la pel·lícula, no es posa el traje de superheroïna.
1: Que tothom l'estem esperant.
0: Lo normal, en les pel·lícules de superherois, és que portis el traje des del minut 1. No, ella no. Com ella està... Ella ja saben que té aquesta manera de fer i de ser i que té aquests problemes que li ven de la seva història passada, doncs ella, al final... És que no el vol, el traje, perquè és un traje una mica... A veure... Als anys 50 igual funcionava, però és una mica ridiculet.
1: Sí.
0: És com el del seu cosí, que porta, ja li diu...
1: Encara pitjor,
0: diu, portes els calçotets per fora, sí. li diu, amb criptonià, i l'altre sí. no se n'entera, no? I ella va amb una faldilleta curteta...
1: Sí. Poc pràctic.
0: I poc pràctic, no és una cosa que... I, per tant, opta, no se'l vol posar, al final se'l posa, però quan ja la pel·lícula està, ja s'està a les acaballes, no? Perquè tothom identifica que segueixen la Supergirl, encara que no utilitza el traje, segueixen la Supergirl. Això està bé, bueno, és una bona... Jo crec que és una bona decisió, no? Perquè els superherois no han d'anar mostrant pit tota l'estona.
1: No, està clar.
0: Poden vestir-se superherois quan fan la feina de superherois, si no, no deixen de ser personatges més o menys com nosaltres. No?
1: Escolta, ens quedem sense temps, però vull acabar amb l'antídot. I tot el que li passa al gos, que al cap i a la fi és el protagonista una mica de la història, no?
0: Sí, la qüestió és aquesta, que el dolent, el Krem, és un veterinari galàctic molt bo, i la seva manera que té de fer les seves dolenteries és que et llença un dart, sí. No et mata, però et deixa molt malalt, sí. i et ven l'antídot. Si no li dones l'antídot, t'acabaràs morint. Amb la qual cosa aconsegueix el que vol, no? Per tant, en una acció on està la cara amb el cripto del seu gos, li dispara el gos, i el gos queda amb el ferit, i aquí tota l'aventura, no? Perquè aquí no queda massa clar, perquè ell diu en un moment que ell s'havia preparat o coneix la cara fa dos dies.
1: Sí.
0: I ell ja ha dissenyat, o sigui, s'ha anat al laboratori, ha dissenyat el verí i, per comptes de llançar-li amb ella, li tira el gos, no? Llavors és una cosa que no queda clar que realment aquest verí afecti. Si estava preparat... Primer, si ha tingut temps de preparar-ho per la cara específicament.
1: Sí.
0: Per un kriptonià, que no és una cosa que abundin els humans o els éssers que viuen en aquests planetes, però no abunden els kriptonians. I primer que l'hagi preparat específicament, després que el llenci el gos i el gos emmalalteixi. Això no queda, és una manera molt, jo crec, molt extrema, molt estirada de fer que l'argument comenci, no? Però no és, des del punt de vista, ja no dic científic, però des del punt de vista lògic, no quadra massa, no?
1: Déu-n'hi-do. Doncs, més que recomanable aquesta pel·lícula, doctor Manuel Moreno Lupiáñez, com sempre és un plaer parlar amb tu de cinema i de ciència.
0: Moltes gràcies, Míriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franch. La Ciutat, amb Míriam Franch.
1: Aquesta temporada se'us gira feina. Sí, a vosaltres, a tota l'audiència de La Ciutat.
2: Apunta't al WhatsApp del programa. 676 76 09 08.
3: Pues a mí lo que más me gusta de la tarde es poder dormir tapadita. Por la noche, pues tapadita con una sabanita ya duermes estupendo.
4: En el otoño, los rubellons.
5: Hola, familia. Lo que más me gusta de la tarde es que ya arriba el hiver, al Nadal. Ay, qué alegría.
1: Avui és dimecres, 23 de desembre.
6: ¿Cómo?
1: 23 de setembre. Segur que he dit
7: desembre. Sí. M'ha entrat un d'allò. Tens
8: ganes de fred.
1: Home, tu no ho saps bé.
5: El fred, senyor, el fred. Jo vull fred, necessito fred, vull fred.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, La Ciutat.
9: Les 6 de la mañana, 5 de la mañana en Canàries.
10: Noticias en Onda Cero.
9: Buenos días, ¿cómo están? Un hombre sin

0: Imagineu aquesta situació. Un adolescent obre TikTok i entra una cançó, una broma i un vídeo dels seus amics i troba un missatge polític. Uns quilòmetres més enllà, una professional amb 30 anys d'experiència arriba a la feina i descobreix que la seva empresa vol incorporar la intel·ligència artificial. A ell li diuen que ja domina la tecnologia, perquè ja ha crescut, és un natiu digital, no?, que es diu. Ella potser, sense dir-li obertament, li estan fent entendre que aquest canvi l'haurien de liderar uns altres. Són dues escenes diferents que ens porten a una mateixa pregunta. Fins a quin punt l'edat explica la nostra capacitat per entendre el món digital? Benvinguts a De Zero a l'Infinit, a Onda Cero Catalunya. Avui us parlarem de tecnologia, de generacions i de les etiquetes que posem als altres, perquè les xarxes socials i la intel·ligència artificial formen part de les nostres vides, de petits a grans. Intervenen en allò que llegim, en les converses que tenim, en la manera com treballem i també en les opinions que ens anem formant. Fa anys que sentim parlar de nadius digitals, joves que han crescut envoltats de pantalles i que es mouen amb una naturalitat extraordinària entre aplicacions. Però saber utilitzar una plataforma no vol dir necessàriament entendre com selecciona allò que ens mostra. Saber publicar un vídeo tampoc garanteix saber comprovar una informació. I fer servir una tecnologia artificial amb agilitat no significa que sapiguem detectar quan s'equivoca. La investigadora Sue Bennett ho expressava en un article publicat al Correu de la UNESCO. Traduït al català, diria: atribuir característiques segons l'edat és enganyós. Una advertència breu, però que ens convida a mirar les persones més enllà de l'any que van néixer. Pensem en el vot. Abans de depositar una papereta, ens hem anat formant una idea dels candidats, dels problemes i de les possibles solucions. Ho fem parlant amb d'altres persones, escoltant notícies, llegint i també mirant vídeos al mòbil. Què passa quan una part d'aquesta conversa política ens arriba en fragments de pocs segons? Quan recordem millor una frase contundent que una proposta? Quan un missatge ens fa riure, ens indigna o ens emociona abans que tinguem temps de preguntar-nos si allò és cert o és una fake news? Això no vol dir que els joves no siguin capaços de decidir o de deduir per si mateixos. Seria un altre prejudici. Vol dir que val la pena que entenguem l'entorn on decidim. Qui els està parlant? Amb quina intenció? Què veuen repetidament i què queda fora de la seva pantalla? Allò que diem i que l'atribuïm a l'algoritmo, eh? I aquestes preguntes ens les podem fer als adults, però també les hem de fer amb ells i amb elles. Avui escoltarem la professora Núria Roca parlant del vot dels joves i com es veu condicionat per TikTok. Volem entendre com conviuen la informació, l'entreteniment i la persuasió en una mateixa plataforma i quines eines necessitem per mantenir una mirada crítica al marge de pensar que potser la veïna del segon no hauria de fer segons quins vídeos de coreografia, ja m'enteneu. Però girarem també la mirada cap a l'entorn laboral, perquè mentre els joves els atribuïm una competència digital gairebé automàtica, de forma inqüestionable, els professionals sèniors, i més ara que el dia 1 va ser el Dia Internacional de la Gent Gran, doncs a vegades els atribuïm una dificultat per adaptar-se abans de donar-nos o de donar-los l'oportunitat de demostrar que ho poden fer. Imaginem algú que coneix a fons una empresa, que sap per què un procés funciona, on acostuma a fallar i quines conseqüències té una decisió pels clients o pels companys. Quan arriba una eina nova, tot aquest coneixement continua tenint valor i potser hauria de ser aquesta persona la que entrenés o ajudés a les intel·ligències artificials. Ep, no per substituir-la, sinó per enriquir a l'empresa, enriquir els coneixements i facilitar fins i tot la feina a aquesta treballadora. Aquí l'experiència pot aportar preguntes i pot aportar respostes. L'OCDE, en el seu informe Retenir el talent a totes les edats, assenyala que la discriminació per edat també pot limitar l'accés a la informació, i això ens obliga a pensar-hi. Si una persona rep menys oportunitats per aprendre, després podem atribuir només a la seva edat les dificultats que troba? Tampoc es tracta de donar per fet que l'experiència tota sola ja prepara ningú per a qualsevol canvi. Tothom necessita actualitzar-se. La qüestió és oferir formació, confiança i espai per participar i valorar qui pot liderar una transformació per les seves capacitats, pel seu coneixement i per la seva disposició a aprendre. Per tant, Això de fer equips transgeneracionals sempre sembla la millor opció. Amb Carlota Riera Claret abordarem precisament les dificultats que apareixen quan s'organitza la incorporació de la intel·ligència artificial a la feina. I es deixa els professionals més sèniors, els més grans, les més grans, en tots els aspectes, al marge. Potser ens convé compartir més coneixement entre generacions, que qui domina una eina pugui ensenyar-la i aprendre els uns dels altres. Ep, no només a la feina, a la vida, a la família també. Que qui coneix un edifici pugui explicar què cal preservar, què podem millorar i què hem de revisar amb cura. Perquè ser jove no ens estalvia la necessitat de pensar críticament i ser gran no hauria de tancar-nos la porta a aprendre, a portar i liderar. Avui de TikTok al lloc de treball. Ens preguntem com podem participar en aquesta transformació amb criteri i sense deixar ningú enrere. Comencem el nostre viatge de zero a l'infinit.
1: De zero a l'infinit, amb David Cervelló.

0: Quants cops hem fet allò de que veiem el jovent, no? Doncs que està escroleando, que es diu ara, i està a les xarxes socials, les va desplaçant, va mirant vídeos, els va avançant, els va parant, no acaba de centrar-se en res, i dius, mira, estàs perdent el temps com si això no entrés dins del conscient o el subconscient d'una persona, tot allò que està veient a través de les xarxes socials. I ja fa un temps, d'un temps ençà, evidentment pocs anys, perquè és el que fa que tenim les xarxes socials, però s'està investigant molt intensament, perquè és molt necessari que sigui així, el fet de la repercussió que té aquestes xarxes, no només en el nostre dia a dia, sinó fins i tot, per exemple, en decisions polítiques o la influència que poden tenir en determinar el resultat de les eleccions. D'aquest tema i d'un estudi que ha dut a terme en volem parlar amb Núria Roca, que és vicedegana de la Facultat de Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya. Núria, gràcies i benvinguda.
1: Bona nit, gràcies.
0: Núria, aquí el que succeeix és que potser els adults, o en diferents moments, o en diferents graus de coneixement, podem pensar que simplement és una distracció, xarxes socials, i en concret TikTok, que és la que heu analitzat, i realment pot tenir molta influència en aquests resultats, no?
1: Sí, pot tenir influència, però hem de pensar, per començar, que TikTok és una plataforma que va néixer com amb un objectiu plenament d'entreteniment. Però què passa? Com que al mateix temps allà s'hi concentra la part més jove de la població, la classe política ha vist que allà hi pot ser per intentar atrapar o atraure l'atenció d'aquest públic que moltes vegades de la política tradicional no el podria captar.
0: Uh-huh. Un dels aspectes que m'ha interessat d'aquest estudi que heu fet, Núria, és que, clar, molts cops pensem, i és un error habitual, jo que també conec el món de les xarxes socials, quan algú fa una comunicació o vol fer una campanya, doncs fer el mateix contingut per totes les xarxes o per un anunci de ràdio o un anunci de televisió, no? Sense entendre que cada un d'aquests mitjans, perquè els podem considerar mitjans de comunicació, TikTok, per exemple, doncs té unes característiques i té una forma molt concreta de fer arribar el missatge. I això fa que pensem, doncs, que els polítics poden fer servir els mitjans tradicionals. Però TikTok, per posar l'exemple de TikTok, té el seu propi llenguatge, que sí?
1: Sí, exacte, té el seu propi llenguatge com tenen els mitjans tradicionals que coneixem, els diaris, la ràdio, la televisió, té el seu llenguatge com també tenen Instagram i X, que per exemple ha sigut la plataforma política per excel·lència,
0: sí,
1: no?
0: I sí.
1: Aquesta atenció es va concentrant cap a TikTok, que té les seves particularitats també,

0: D'alguna manera, els actors polítics, els candidats, no? En aquest cas analitzem els candidats a la Unió Europea, doncs el que intenten fer és ser-hi presents, però ser-hi presents no vol dir que l'utilitzin de la manera que s'entén que s'ha d'utilitzar aquesta plataforma, com saben perfectament fer la gent jove, que és la que més el fa servir, no? Tenen doncs diferents particularitats que fa que els vídeos puguin ser més virals que per exemple, si els candidats fan un vídeo a l'estil tradicional, que hagi de ser passat per la televisió.
1: Clar, són formats diferents, en durades, en allò de que a mi sempre em trenca tant el cap, Núria, de quan diuen, no, és que si no has captat l'atenció amb el primer segon, escolti'm, el primer segon, si no he dit ni hola, saps? Vull dir, i ja em poden... És que tot això, no?, són no, noves formes de comunicació, i el que aquesta investigació que ha fet la Núria Rocatrencs juntament amb Laura Serví, unint aquí els esforços de l'UIC i l'UAB, el que una de les coses que heu determinat és que s'estan infrautilitzant totes les possibilitats. Per tant, aquí el que estem dient és, no només és que aquest missatge, per exemple, més institucional o més pensat per un públic més adult, el poden replicar a aquestes xarxes i no els hi arribarà, diran, buf, m'aburro, no?, com allò de tot això, però clar, també m'imagino, Núria, que molts cops pot passar que vulguin, o que hi hagi, aquesta sensació de dir, però és que estan fent una mica el ridícul, no? Això també existeix, no, Núria?
0: Sí, al final la sensació que tenim els professionals d'aquest entorn, no?, que investiguem o que ens dediquem a l'àmbit de la política, sí que a vegades podem tenir aquesta sensació, inclús la població en general, l'audiència també, òbviament, perquè els veiem fer coses que no estem acostumats. Però d'altra manera, precisament quan fan aquestes coses de les que potser no estem acostumats, és quan realment el que fan és intentar adaptar-se a la manera que té de funcionar aquella plataforma. I ho dic perquè intenten també ser més autèntics. I quan parlem de xarxes socials, no, de plataformes, d'aquestes plataformes digitals, és un concepte important a tenir en compte, perquè és un espai on els candidats, entre cometes, podrien mostrar-se tal com són, no? Llavors, si participen en reptes, si ensenyen moments distesos de la seva vida, no? Doncs, per exemple, si passen temps amb la seva família, o expliquen quin és, ara m'ho invento una mica, però si diuen quin és el seu menjar preferit o el seu color preferit, o la seva pel·lícula que els hi agrada més, o la que no els hi ha agradat gens, no? Jo crec que d'aquesta manera és una manera que tenen d'aproximar-se a la ciutadania.
1: Està molt bé, perquè, a més, Núria, perdona, ara just tenim recentment, i per això et volia fer el debat aquest, no? Per exemple, no? Que dius, mira, doncs algú li ha dit, no?, el Pedro Sánchez, pues, que faci aquests vídeos en el seu sofà, allà, i que digui, pues, jo la llista que escucho de música és en el Spotify o no sé què, i va dient noms de grups. Clar, per una banda, pots pensar, mira, està bé perquè parla de la seva vida privada i connecta amb la gent jove i tal, però que al mateix temps, els que ja tenim una Núria, pensem, ja, però és que igual, en lloc d'aquest missatge, la gent estava esperant un altre, estava esperant que proposés solucions sobre tal tema o sobre tal altre, no? És a dir, que a vegades dona la sensació que per guanyar aquest públic, de vegades es desenté de la comunicació habitual. És interessant això també, no?
0: Sí, de fet és essencial, perquè amb aquests vídeos el que pretenen és generar espontaneïtat o proximitat amb la ciutadania, que per contra pot pensar, ostres, és que invertint el temps ensenyant-nos com juguen a bàsquet, per exemple, perden el temps, no? I no l'estan dedicant a les coses, a les qüestions de país que són importants.
1: A los problemes reales de la gente, que deia l'altre.
0: Sí, exacte. És que ve a ser una mica això, no? Perquè converteixen el que hauria de ser el discurs polític en entreteniment. Podríem dir que en cert espectacle. De manera que queda més de banda tota la part més de debat polític i d'interlocució amb la ciutadania. I aquest és una mica el perill en el qual es pot caure intentant mostrar aquesta autenticitat a xarxa.

0: imatges, es pot perdre per l'altra banda les qüestions més polítiques, no? I que la ciutadania es pensi que no s'està fent prou per solucionar X problema o Y problema.
1: Mm-hmm. Per exemple, aquí aquí on està a Catalunya, a la Brúixola, doncs, bé, quan fan les tertúlies de polítics, doncs, hi ha una certa rotació, no? Anem a dir, entre el representant que ve de cada partit polític. I jo això, com a oient, sempre ho he agraït, de dir, escolta, a mi m'interessa sentir més veus dins del partit, més cara si és televisió, més veu si és ràdio, no? Però la sensació que tinc és que possiblement, Núria, si es fa aquesta, diguem-ne, aquest colegueo que volen fer els polítics, doncs per atraure gent més jove, que seria interessant, perquè hem de fer, això sí que és innegable, cal que el jovent s'interessi pel debat polític i per la política, pel futur, pels temes importants. Això és fantàstic, aquí ningú diria que no. Però que jo tinc una sensació, Núria, de que possiblement es cau molt també en el personal, no? O en l'egocentrisme, de que és aquest líder el que s'està fent més popular ell, no? Fins i tot, que el propi partit o les idees del partit, no? Fins i tot.
0: Sí, exactament, però és que aquesta tendència ja l'estem veient des de fa més d'una dècada. És a dir, tenim molt clar que els Estats Units és un sistema polític molt personalista,
1: sí, sí.
0: Que és el contrari del que tenim aquí, no? Que és més centrat en les propostes del partit, però sí que en els últims anys, ja fa uns quants, doncs aquesta tendència ha anat assimilant-se, entre cometes, a la dels Estats Units. És a dir, a tenir més en compte la figura, el perfil, del candidat que no pas de la idea de partit. I això passa en tots els partits polítics del parlamentari.
1: Mm-hmm. Llavors, diem, és evident que aquests partits polítics llavors tenen un equip, anem a dir, de comunicació, de marketing, digue-li com vulguis, que els hi pot donar consells. Clar, m'imagino que això també depèn molt, i tornem al narcisisme o egocentrisme que tinguin els polítics, també pot ser el cas contrari, no? També pot ser algú que digui, que en sigui més reticent a l'hora de dir, no, mira, jo és que no vull fer balls de TikTok, no? I aquest és un debat interessant, Núria.
0: Sí que ho és, perquè, òbviament, cadascú de nosaltres, no? I també, doncs, en aquest sentit, els polítics també tenen la seva pròpia personalitat. La feina dels assessors de campanya és aconseguir que siguin el màxim visibles possible. Per tant, jo que també m'he dedicat a aquesta banda de assessorar políticament...
1: Sí.
0: Sí que és una lluita constant a vegades amb el candidat de dir, ostres, hem de fer això perquè siguis més visible, no? I al mateix temps perquè no sembli fals, perquè a vegades li pots fer una cosa a un candidat que sembla que queda molt fora de lloc.
1: Totalment.
0: No? Perquè si, ara poso un exemple molt més proper, no? Un candidat, si imagina't que mai a la seva vida ha anat al mercat setmanal, no? de la seva ciutat,
1: sí.
0: I quan arriba la campanya electoral els assessors el fan anar al mercat cada setmana.
1: Sí.
0: I això
1: sí.
0: Queda molt fals i la ciutadania, doncs, a veure, és intel·ligent i llavors se n'adona perfectament que és un estat de campanya, no? I que després de campanya deixarà de fer certes coses que ha fet només per la campanya. Això és una lluita constant, és un debat constant de semblar. A més, al final, jo crec que cadascú és com és els candidats haurien d'adaptar-se, no? També a la seva manera de ser i de funcionar. Més enllà de que, òbviament, són figures públiques i han de respondre a les necessitats de la ciutadania.
1: Suposo que, o almenys jo agraeixo molt quan hi ha aquesta sinceritat, no? Jo, per exemple, veig alguns alcaldes, el d'Esparreguera mateix, el de propi de Badalona, García Albiol, que, escolta, te creus el que ells intenten comunicar la seva manera, no? I parlo d'un que és socialista i un que és del Partit Popular, però crec que saben treure partit d'explicar coses des del seu punt de vista, no? I aquesta homogeneïtat de que sempre ho fan, doncs, amb el mateix estil, o caminant, o parats, d'empeu, vertical, com si expliquessin coses. No és una manera de, com de comunicar. Però és que és tot l'any. Llavors, crec que aquí, possiblement, Núria, és molt important que qui faci aquesta comunicació no es noti molt que és quan s'acosta a la campanya, oi que sí?
0: Efectivament. De fet, a veure, ara estem vivint en un moment que estem en campanya, podríem dir que estem en campanya permanent.
1: També és veritat.
0: Més enllà d'això, efectivament, sí. Arribem, quan es van aproximant les conteses electorals, llavors tots els equips de campanya ens posem a córrer. No? Però sí que és veritat que ha de sonar natural, i els dos exemples que has posat jo crec que són un exemple clar de com comuniquen a les xarxes aquests candidats, no? Aquests polítics en aquest cas, però que ho fan a partir de la seva pròpia naturalitat.
1: Totalment.
0: També, de la seva manera de no, ens pugui agradar o no.
1: Sí, sí, sí.
0: Les ideologies, cadascú al final doncs és una cosa íntima de cadascú, no? Però sí que és veritat que hi ha candidats o hi ha actors polítics, no cal només que siguin, sí. Doncs, els diputats, parlem d'alcaldes, parlem de regidors, no? Crec que aquí la qüestió és ser natural de veritat, que no quedi impostat el que tu expliquis a xarxes, perquè això al final és el que no li agrada a la gent, però al final ets una persona influent. Totalment. I com a persona influent, la gent el que vol és transparència, honestedat, no? És el que esperem idealment dels polítics.
1: Una, per anar acabant, és que és molt interessant tot el que ens comentes, i a més, per com has viscut, no? Tot aquest, des de les dues bandes, no? Des de l'anàlisi i des de la pròpia participació en el que poden ser les campanyes, hi ha com una sensació general que a les xarxes el que es fa és radicalitzar. És a dir, que els discursos més extrems en qualsevol de les dues direccions són els que es viralitzen més. I és que això possiblement té molt a veure amb el propi concepte de viralització, no? Que una cosa ben feta, una cosa correcta, doncs et pot agradar, però no la comparteixes. Mentre que compartiràs, als amics, a coneguts, has vist això? Però aquest has vist això tant pot ser perquè estiguis molt d'acord o perquè estiguis molt en contra. I llavors ho vas compartint, i el simple fet que es comparteixi, l'algoritme diu, tate, això és bo, anem a viralitzar-ho, no? Mentre que aquell discurs més tranquil, més relaxat, doncs possiblement passa desapercebut.
0: Sí, clar, és que ara estem en un context polític molt polaritzat i les xarxes socials el que el fan encara és amplificar-ho més. Són un reflex del que passa en el dia a dia de les nostres vides, no? Malauradament. I sí que és veritat que les xarxes tenen aquest poder d'amplificació, i al final és, veiem, no, en aquest estudi, per exemple, que és molt evident que no hi ha tantes propostes polítiques públiques com si atacs directes als adversaris.
1: Exactament.
0: La majoria de vegades de desprestigiar, inclús ridiculitzar,
1: sí, sí, sí.
0: El que diu l'altre, en comptes de fer propostes en positiu de com solucionaries una política concreta. I aquest és el problema, que llavors no hi ha debat polític.
1: Correcte.
0: I si no hi ha debat polític, el sistema democràtic se'n ressent.
1: Jo et volia preguntar, Núria, tu que portes temps analitzant i coneixent tot això, jo tinc la sensació que això ja passava a Argentina, per exemple, però no tant aquí, que estem com futbolitzant, com hooliganitzant la política. És a dir, de que si els teus són els millors i l'àrbit sempre afavoreix els de l'altre equip, o mai s'equivoca a favor teu, vull dir, sempre és com, ets aquest, ja ni t'escolto, ja no hi ha res, i llavors, clar, a mi sempre em costa molt que tu siguis tan hooligan d'un partit com per creure totes les propostes. No pot ser que alguna de les que fan t'agradi més d'un altre partit? Això s'està radicalitzant molt, no?
0: Sí, estem, és el que deia abans, ens estem polaritzant, però tenim l'exemple de l'Argentina i també clarament el dels Estats Units, no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: potser és el màxim referent actualment en el món occidental. I, bueno, sí, és una problemàtica que ens trobem avui en dia, perquè això pot portar a discursos d'odi. I llavors aquí ja ens estem posant en un terreny molt més greu, no? No es tracta només de fer campanya negativa i d'anar els uns contra els altres, que al final no deixa de ser, en certa manera, entén-me, una part de l'espectacle, no?
1: Sí,
0: del que
1: sí.
0: diem politicament, no? Que és la política

0: barrejada amb l'entreteniment, però quan això ja es traspassa cap a les polítiques de veritat, en el moment de fer les polítiques de veritat, no? I en el sentiment que això genera a l'audiència, aquí és on tenim un problema real, no? Perquè es poden generar aquests discursos d'odi, violències, per exemple, també, no? I és aquí on s'ha de vigilar una mica.
1: Una última pregunta que et volia fer. Ara, clar, els percentatges que teniu d'aquest estudi, doncs clar, engloben el que podem entendre, doncs, més el jovent fins a una determinada edat. Però, clar, en els propers anys, la dinàmica pot ser que aquest pes, no?, que pugui tenir les xarxes, com TikTok, és la que heu analitzat, doncs vagi augmentant, no? És a dir, perquè, com passa, aquí sempre ho comentem a la secció de videojocs, no? El públic de videojocs va augmentant perquè també la gent que era jove quan es va afeccionar, molts segueixen jugant amb els 20, 30 i 40 anys. Per tant, qui ja ha crescut amb xarxes socials, les seguirem fent servir. Per tant, percentualment, anirà guanyant pes envers de la gent que ja va morint de gran i que era de televisió, per exemple, o de ràdio, i no era de noves tecnologies.
0: Sí, clar. Òbviament, de fet, ara que l'any que ve tindrem eleccions espanyoles, ja estem pendents del fet que, per exemple, els propis candidats, molts ja tindran perfil de TikTok quan no el tenien, no?
1: Sí,
0: i les nostres investigacions, de fet, amb la Laura fa molt de temps que treballem juntes, i hem analitzat des de Facebook a YouTube, a Instagram, a X, no? Com tot l'entorn de la polititzat de les xarxes socials. I ara el que es veu, no?, és que seguim analitzant Facebook perquè la població més gran,
1: clar,
0: està a Facebook.
1: I tant.
0: Sí. Sembla que ningú es miri a Facebook ja. No, doncs sí, perquè tenim una part de la població que ja ha envellit, però que encara el fa servir.
1: I tant.
0: En canvi, les noves generacions el que fan és entrar, doncs, a TikTok, a Instagram, no? X està quedant més apartada en aquest sentit, però com que és encara la xarxa de referència a nivell polític, doncs encara els estudis s'hi centren. Per tant, sí, veurem una evolució clara de TikTok, no? Doncs quan ara els joves d'ara passin uns quants anys i ja seran persones adultes. Per tant, les nostres investigacions ja aniran centrades no només al públic jove, al TikTok, no? Que no només no és exclusiu de la gent jove, eh?
1: No,
0: però
1: no,
0: bàsicament el gruix de població,
1: sí,
0: que utilitza TikTok és la gent jove.
1: Totalment. I a més, escolta, diré que el Facebook va molt bé per recordar els aniversaris, eh? Que això sí que ho té que...
0: Això sí. Ara
1: que te'n vulguis amagar. Exacte, exactament. En fi, doncs un plaer poder aprendre molt més d'aquest món canviant, d'aquest món de què hem de ser conscients i hem de conèixer totes les eines que, com tota eina, pot estar ben emprada o mal utilitzada. Moltíssimes gràcies, Núria Roca, i fins la propera.
0: Gràcies a tu.
2: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
3: Como ganadero, sabes que hoy el mayor riesgo no es tanto explotación, sino fuera de ella. Enfermedades, accidentes... Con el seguro de vacuno de Agroseguro proteges mucho más que tus animales. Proteges tu inversión, tu trabajo y tu futuro. Porque si todo cambia en un instante, necesitas a alguien que te ayude a seguir. Porque nada crece solo. Agroseguro. Proteger lo que nos une.
4: Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
5: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
6: Por eso. ¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Herogra Group hemos desarrollado Aerofosca.

0: És evident que la intel·ligència artificial, la generativa, sobretot concretament, perquè tendim a generalitzar tot com a intel·ligència artificial, aquella que fa coses, doncs aquella que temem que ens entengui malament i comenci a substituir llocs de feina en lloc d'ajudar-los a fer millor, a ser més... que hi hagi millor rendiment a la gent que treballi, als treballadors, que aquest és un altre debat, doncs és evident que s'està incorporant en el món de les empreses. Però qui és qui interactua? Qui és qui executa aquesta intel·ligència artificial? I aquí és on es genera un debat interessant, que avui en parlarem amb la Carlota Riera Claret, que és doctora en psicologia i professora de grau en gestió de la societat digital, coordinadora del grup de recerca en innovació transformativa i simulació de la Universitat de Manresa i, a més, codirectora de la Càtedra de Lideratges en Valors. Tot això és important pel tema que parlarem avui, que és qui hauria d'interactuar amb aquestes intel·ligències artificials, així que en parlem amb la Carlota. Carlota, gràcies per passar pel programa.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Aquí estem parlant de que, clar, sembla, perquè històricament ha passat així, que deien, no, això, tot lo digital és dels joves, Són, això, els grans, i llavors ens diuen boomers i ens diuen coses d'aquestes, no? Per dir que, clar, vosaltres no deixa que no en sabeu, sempre tenies un nebot, sempre tens un d'allò que en sap molt perquè està posat. I fins ara es podia mig entendre, tot i que sempre és discriminatiu cap a un sènior que en pot saber molt més que aquestes criaturetes. Però aquí hi ha un problema, que és que quan parlem d'intel·ligència artificial, d'interpretar els resultats i de veure si són verosímils, útils i, sobretot, necessaris, aquí és on els perfils sèniors haurien de ser els principals candidats a aquests llocs de treball, oi, Carlota?
1: Sí, de fet, és així. Jo penso que s'ha donat com molt per suposat que, com que és una tecnologia nova, doncs qui l'adoptarà d'una forma, no, millor, han de ser els més joves, i de fet comencen a sortir estudis que evidencien que no és així, que de fet les diferents generacions han fet un ús, una adopció, no, d'aquesta IA generativa, tant amb estratègies diferents per coses diferents i amb un nivell de confiabilitat diferent amb el que se'ls retorna, de manera que això té avantatges i desavantatges per totes les generacions, diguem, però que en tot cas rotundament no podem dir que els joves treballen millor amb la IA generativa, rotundament no, perquè hi ha perfils més sèniors, els que podríem situar, no, el que seria els boomers, com tu molt bé deies, sí, o la generació X, que han mostrat un nivell d'adopció molt eficient, per exemple, en l'ús de la IA, i això té a veure amb l'experiència que acumulen, i per tant aquesta experiència no només et permet contrastar millor les respostes que et dona qualsevol IA generativa, sinó que el que et permet és preguntar millor, i això és molt important.
0: Exacte.
1: Perquè no, diguem.
0: No,

0: Anava a dir que si sempre s'ha dit, Carlota, que l'experiència és un grau, ara et diria que són dos.
1: Exacte. Eh? Sí, sí, en aquest cas l'experiència permet fer preguntes o plantejar amb què em podria ajudar aquesta IA generativa, que estan molt més ben enfocades, no? I les persones amb molta experiència, justament, el que poden és discriminar què és millor que facin ells, perquè exacte, ho faran d'una manera segurament millor i amb unes particularitats, de què es poden ajudar amb aquesta IA generativa i què li han de preguntar o com han d'enfocar aquesta IA generativa perquè realment els doni allò que estan buscant i no una cosa que s'hi sembli. Mm. O sigui, són molt precisos en incorporar allò que realment necessiten. Mentre que les generacions més joves, especialment la Z, per exemple,
0: sí,
1: la fan servir d'una forma molt més intensiva, amb una confiabilitat total.
0: Aquí està.
1: I, a més, d'una forma poc precisa. És a dir, més o menys m'ha dit el que volia. O més o menys he obtingut sí, el que volia.
0: Sí.
1: Però aquest més o menys marca la diferència.
0: És boníssim,
1: no?
0: Això, dir... això que ens dius. Carlota, jo m'estava imaginant allò que el jovent, en general, que com tot hi ha casos, igual que hi ha sèniors que no s'adapten, doncs hi ha joves que ho adapten molt bé. Vull dir que, però que en general és molt com aquella sensació de dir, li preguntes a la IA i pim pam, xocant les mans com que en dir, ja està fet. No. És tot el contrari, és a dir, precisament ara el que cal és verificar que allò està ben fet. T'has estalviat una feina potser de redacció, però no de comprovació.
1: Exacte. Exacte, i a més, el que és molt interessant és no només això, és a dir, el nivell de confiabilitat és un factor determinant, diguem, és a dir, i per tant aquesta comprovació, i com més saps del tema que preguntes, millors resultats tens, i si no ho proveu en fer, no?, una cerca sobre un tema que domineu moltíssim i feu una cerca d'un tema que no en sapigueu absolutament res, i veureu, i creueu-vos amb algú altre que sí que sàpiga molt del tema que vosaltres no sabeu, i veureu que diferent és el resultat que us retorna, perquè al final la IA generativa no deixa de ser un agent, un suport,
0: sí,
1: però requereix d'una base, i aquesta base som nosaltres.
0: Aleshores, total,
1: el punt de partida, la llançadora del coet, per entendre'ns, som nosaltres mateixos. Sí. Aleshores, la potència que tenen sí, els baby boomers i la generació X és que el punt de partida els dona molt avantatge competitiva, no? Mm. En aquest sentit. Per tant, les empreses, és molt important, jo penso, i les organitzacions, que no només no descartin aquests perfils, sinó
0: exacte,
1: que els incorporin fins i tot com a mentors dels joves o que facin parelles de mentories,
0: anava a dir,
1: no?
0: Just anava a dir això, que una part importantíssima seria, perquè si no, és com que no agafem els joves i agafem... No, si es tracta de que els joves puguin agafar aquesta experiència treballant col·laborativament. El treball intergeneracional hauria de ser més necessari que mai, no? Més transversal, no?
1: Absolutament, perquè això ens farà molt més competitius i molt més eficients. Mm. Perquè és veritat, a més, que ara, i a part d'aquests estudis que us he comentat, comencen a haver-hi diverses entrevistes, diguem, per exemple, amb el Salat, amb el Sam Altman o amb altres CEOs, no?, o directors d'aquestes grans companyies, que han començat a reportar, diguem, com les diferents generacions interactuen amb els seus, no?, amb els seus amb els seus LMM, amb els seus sistemes de llenguatge, això d'intel·ligència artificial generativa.
0: Sí, sí. Llavors,
1: el que hem vist clarament és que els boomers, per exemple, el fan servir molt com a eina de cerca d'informació.
0: Fantàstic.
1: És a dir, que com si haguessin substituït el Google per el ChatGPT, per entendre'ns,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però clar, amb un avantatge competitiu que és que saben molt bé el que busquen, i són molt precisos.
0: Mm.
1: Per contra, la generació X l'ha incorporat, però present als boomers, des d'una certa desconfiança. I, per tant, el fan servir com a cercador i, com que tenen molta informació, poden contrastar molt bé les dades. Però no han incorporat aquesta tecnologia, en general, al seu dia a dia. És a dir, no planifiquen un viatge familiar utilitzant la IA generativa,
0: clar,
1: per exemple.
0: Clar.
1: La generació X no el fa servir tant d'una forma tan precisa en la cerca d'informació, perquè té una mica menys d'experiència, però, en canvi, són els que l'han incorporat juntament amb la generació I, amb els millennials, diguéssim,
0: sí,
1: els que l'utilitzen millor per productivitat i eficiència. I especialment la generació I l'ha incorporat elements, diguem, de multigestió tant familiar com laboral, per entendre'ns.
0: Que interessant.
1: I després ve, per exemple, la generació Z, que l'utilitzen com a sistema operatiu global, és a dir, amb totes les seves preses de decisions, fins i tot li pregunten si haurien de continuar sortint amb la parella que surten, o si haurien de fer un canvi d'estudis, o quin idioma li recomanen.

0: humana que estudi. És a dir, a un nivell molt personal, no? I sobretot amb una certa falta de visió crítica, perquè total. Són joves, no perquè no siguin espavilats.
1: Correcte,
0: no? I per tant, aquí, no? Hi ha com uns, com unes naturalitats en la interacció que són diferents, i els fem servir també per diferents coses, i no només amb el que dèiem, no només amb el nivell de confiabilitat diferent, sinó per coses diferents a les nostres vides. I això també fa doncs, que hi hagin perfils diferents. Tots interessantíssims en aquest sentit.
1: Absolutament.
0: No?
1: Carlota, com a doctora en psicologia, crec que ets la persona adequada perquè faci aquesta pregunta. Una de les coses que, per exemple, jo que soc generació X, no? Més hem viscut que ara no sembla que la gent, sobretot els joves, siguin disposats a aguantar, és el que li podríem dir el camí de l'esforçar-te, no? És a dir, el camí de tu entraves en una empresa i volies mostrar una actitud activa, tenir paciència, ja arribar a les teves oportunitats, fas una mica el camí llarg, etcètera, no? Ara, una de les característiques, i no dic que sigui millor o pitjor, és que no volen esperar aquest camí, és a dir, no volen aguantar segons què. Llavors, el perill que jo detecto, a veure com ho veus, Carlota, és que precisament el ChatGPT el que et diu és el que vols. Llavors, és extremadament positivista en tota decisió que prenguis, no? I aquí podem passar a l'altre extrem. Com ho veus?
0: Sí, és cert que les generacions més joves tenen un concepte de l'esforç diferent.
1: Eh que sí?
0: Sí que és veritat que des de la psicologia, diguem, també s'han fet diferents estudis i s'ha evidenciat que no vol dir que no vulguin esforçar-se.
1: Correcte.
0: No volen esforçar-se per les mateixes coses.
1: Correcte.
0: Ni estan, i és veritat que la tecnologia aquí juga un pes, és a dir, el fet de que molts d'ells, especialment la generació, per exemple, la I i la Z, en aquest cas,
1: sí,
0: els millennials i els Z, el fet de que hagin crescut amb tecnologia, han vist que hi ha coses per les quals no val la pena esforçar-se. És a dir, que si ho podem buscar una forma fàcil, ràpida i eficient de fer-ho, perquè és a dir, la cultura de l'esforç per l'esforç és veritat que s'ha perdut.
1: Estic d'acord.
0: Quan es pregunta per aquests joves, no? El que contesten és, però quin sentit té l'esforç per l'esforç? És a dir, l'esforç, el que és important és el que persegueix, però l'esforç per l'esforç, com allò de dir, la cultura de l'esforç, és veritat que la viuen diferent. Però, insisteixo, després quan se'ls pregunten per les coses que els importen, que els interessen, dediquen moltes hores, molts esforços i molt temps a causes que sí que els interessen. El que passa és que són diferents. I el món laboral ocupa un pes diferent en la vida dels joves.
1: Sí.
0: És a dir, segurament els boomers i la generació X, torna a haver-hi aquí una separació cultural entre generacions.
1: És interessantíssim.
0: L'àmbit laboral era un àmbit que ajudava a conformar la pròpia identitat.
1: Correcte.
0: És a dir, tu et presentaves gairebé dient de què treballaves. No? Em dic tal, tinc tants anys i treballo d'això quasi bé.
1: Sí.
0: Els joves no han integrat el món laboral d'una forma tan prominent a la seva identificació personal.
1: Es presentaria més amb el que abans podríem dir un hobby, no?
0: Exacte.
1: A l'hora de definir-se, fins i tot?
0: Sí, senyor. I, de fet, ho prioritzen en les seves vides. I poden renunciar a feines perquè aquella feina no els permet fer el hobby que els agrada, que potser és anar a escalar els caps de setmana, o potser és el que sigui. I estan disposats a renunciar a una feina si això els implica que no poden anar a escalar el cap de setmana. Mm-hmm. Doncs no l'agafen, la feina, no? I això té moltes explicacions, una d'elles té a veure amb aquesta... té a veure també amb la tecnologia, però sobretot té a veure amb una certa frenada del progrés, diguem... econòmic i social.
1: Si fer aquest camí no et garanteix tampoc tenir una casa, cobrar bé, etc, etc, doncs per què m'he d'esforçar? Si és que això s'entén perfectament. I és que d'això que ens deies, jo pensava, dic, és que en aquell moment és que no t'ho plantejaves, perquè era com de dir, d'això no te'n guanyaràs la vida, de l'altre sí. És a dir, que havia aquesta dicotomia de dir, mira, és que amb això t'hi podràs guanyar la vida, amb l'altre no. Clar, ara, com amb aquesta dicotomia entre el que m'agrada i el que no m'agrada tant, doncs tampoc m'hi podré guanyar molt amb el que no m'agrada tant, però carai, faig el que m'agrada, no? És lògic fins a cert punt, no?
0: Totalment, totalment.
1: Sí, sí.
0: I per tant, ja et dic, ells han vist com els seus avis i els seus pares han treballat molt, han estat poc a casa moltes vegades, avis, pares i mares i àvies, per entendre'ns, vull dir que

0: els seus progenitors, diguem, sí, han estat molt fora de casa perquè han prioritzat molt les feines,
1: sí,
0: i han vist que el progrés era relatiu. És a dir, no? És a dir, un cop...

0: apunten a que la feina té un lloc, però que no té el lloc protagonista i que ho ocupava gairebé tot de fa dues generacions, sinó que té un lloc equiparable amb el dels amics, la família, els hobbies, i la cura personal, per exemple, comença a ocupar molt espai, el trobar-se bé amb ells mateixos, el trobar espais de benestar personal, que vull dir que també tenen una forma, diguem, de posar prioritats a la vida una mica diferents, no?
1: Molt interessant. Absolutament perfecta aquesta definició de que entenguem el per què, però aquí és on jo plantejo, Carlota, que té aquest punt perillós el ChatGPT, que de per si intentarà potenciar allò que tu li diguis o donarà, et validarà cegament allò que tu creus o dius o planteges, no?
0: Absolutament, perquè a més el que és important és que darrere d'una IA generativa, diguem, no hi ha una persona, i les persones, a banda de les dades, és a dir, hi ha una IA generativa que té dades de tota tipologia de casos. Per exemple, els joves, els boomers i els X, no, però les generacions més joves els fan servir com a psicòleg, que la qual cosa és perill, és té un punt de perill, perquè no és un professional que, a banda de tenir molt coneixement, sinó que agafant les dades que té de 50.000 persones que han explicat les seves coses a xarxes socials, a Facebook, a LinkedIn, o d'articles, en fi, de tot el que hi ha publicat a la xarxa, doncs tant et podria donar la raó cap al blanc i cap al negre. M'explico? Sí, és a dir, dades en té per donar-te la raó cap a la dreta i cap a l'esquerra, per exemple.
1: Sí.
0: Doncs, clar, és a dir, no ser conscient que això és un autoengany i que sovint una cosa és jugar de forma, diguem, que t'ajudi a crear coses,
1: sí.
0: Quan realment es fa servir per prendre decisions vitals importants, justament una de les coses que treballem, per exemple, en el grau de gestió de la societat digital, és com s'ha de treballar amb les generacions més joves perquè discriminin, no?, aquesta crossa que no és humana i que a vegades no té ni el punt d'intuïció, ni d'empatia, ni d'urgència o de necessitat de l'altre, no?, i que, per tant, no et contestarà el que més necessiti aquella persona, sinó el que aquella persona vol sentir contestat, no? Clar. I, de fet, hi ha casos, no?, que la IA generativa ha portat a decisions catastròfiques a algunes persones, no?
1: Sí, sí, suïcidis, fins i tot, sí.
0: No? Amb la qual cosa és perillosíssim. I quan treballem, per exemple, el que dèiem, els nanos d'aquest grau, que justament han de ser graduats, que ajudin a pivotar, no?
1: És interessantíssim,
0: com incorporem tot això i acompanyem a totes les generacions i com no donant a ningú... És a dir, no donant per suposat que les més grans l'utilitzen pitjor i al revés, que les
1: Correcte.
0: Més joves l'utilitzen millor perquè no l'utilitzen millor, també a identificar diferents perills, no? I, de fet, sovint treballem a nivell intergeneracional de dir, anem a buscar les avantatges, les palanques positives i els riscos que té cada una de les generacions, no? I els més joves tenen aquest risc d'una excessiva confiabilitat en decisions que són... Ja no de dir, ostres, m'ha donat una mala informació per fer un projecte o un treball, sinó m'està fent prendre una decisió que, a part, l'ètica, no?
1: Sí.
0: Fins a quin punt els humans, com estem, que haguem de renunciar a nosaltres prendre les decisions de forma autònoma i sols, no? Perquè aquest és el principi bàsic de llibertat.
1: Totalment.
0: Aleshores, posar la nostra llibertat en mans, no?, de... una base de dades enorme...
1: Sí, què és això? És una base de dades...
0: Ens hauria de fer pensar molt, no? Exacte.
1: Sí,
0: al final és això.
1: Sí,
0: per tant, ens hauria de fer pensar molt.
1: Totalment.
0: I jo crec que hem de treballar i tenim molta feina amb els joves perquè siguin una mica més crítics. Ser crítics no vol dir que els hi fem veure que això que és el dimoni, perquè
1: no és el dimoni
0: i té moltes avantatges, però que han d'aprendre a discriminar amb què els pot ajudar i amb què no només no els ajudarà, sinó que és un error que ho utilitzin. Jo penso que és una feina que s'ha de fer, no?
1: Totalment.
0: I que estic convençuda que acabarà sent un element de salut pública, probablement, de la mateixa manera que ara s'està començant a dir és important que els joves, no?, fins que no tenen determinada edat, no tinguin mòbil, veureu que d'aquí uns anys es començarà a intentar limitar el tipus de consultes en àmbits molt personals en segons quines edats, perquè no hi ha la maduresa suficient com perquè no et fa de suport, no? I a part perquè hi ha el que és humà i no ho podem delegar en una base de dades.
1: Total.
0: No?
1: És apassionant, és que parla molt bé la Carlota i dona gust d'escoltar-la, però això, abusant de la confiança, em faré una última pregunta perquè em sembla que engloba molt del que estem comentant. Quan estem dient cal que les feines doncs, evidentment, han de contractar gent jove i han de mantenir, han de seguir confiant

0: o contractant a la gent, doncs, per exemple, de més de 50 anys, no? Per exemple, és importantíssim això, i crec que si apliquem bé, o si les empreses apliquessin bé aquesta digitalització, aquesta... aquest ús de la intel·ligència artificial generativa amb, amb aquests equips transversals de gent sènior i gent júnior, hauria de permetre que potser no anem tan de bòlit? És a dir, que a les empreses es tingui un punt més de serenor, de poder conversar, de poder tenir una reunió, de pensar les coses, perquè després la feina, poso cometes, més matxaca, ja ens la farà la IA. Hauríem de buscar aquest perfil, no?
1: Absolutament. De fet, quan fas assessorament o acompanyament en organitzacions, no?, per veure com incorporen, i sobretot aquí més que la, bueno, és sobretot en automatització de processos interns, per exemple, sens dubte que la fórmula guanyadora és els equips intergeneracionals. No només perquè troben solucions millors i més ràpides i més enfocades, sinó perquè, a més, el que fa és que tots els equips guanyin en confiança perquè es reconeixen des de la diferència. I els joves poden passar a admirar els més sèniors per la capacitat que tenen de focalitzar bé el que cal, de fer propostes de millora que estan molt ben enfocades, etc. I els joves poden ser admirats pels més grans perquè tenen una capacitat d'implementar, de provar, de no sé com es fa, però ja trobaré. Sí. Perquè això t'ho diu, no sé com es fa, però no et preocupis que ho trobaré. Que fa que entre ells es troben, de cop es reconeixen i aprecien aquesta diversitat. I en lloc de veure'ls com és que els grans no sabeu res, al revés, és que els joves confieu en tot i no, passen a tenir una confiança i a buscar-se després perquè saben que és molt, que es sumen, que es multipliquen, no? I per tant, i de fet és un dels principis de la intel·ligència col·lectiva. Un dels principis de la intel·ligència col·lectiva és que hi hagi diversitat. Diversitat de pensament, d'opinions, de manera de fer.
0: Totalment.
1: Perquè al final, si tots pensem i fem igual, és com si fos una persona amb molts caps, però això no serveix de res. I una essència, no?, de la diversitat és la generacional, per exemple.
0: Doncs això rejuveneix els sèniors i dona coneixement i cultura als júniors. Crec que tots en sortim guanyant, eh? Doncs moltíssimes gràcies, Carlota, per haver passat un cop més pel programa i fins ben aviat.
1: Al contrari, vosaltres, és un plaer. Moltíssimes gràcies.
0: Fins aquí el De Zero a l'Infinit d'aquesta setmana. Esperem que la visió sobre els joves i l'actitud que hem de tenir els adults i els sèniors davant d'ells sigui tan important com el paper dels sèniors en la tecnologia i la IA i el paper que hem de tenir els joves i els adults amb ells. És a dir, que ens hem d'ajudar els uns als altres, que hem d'intentar que ningú es quedi enrere i que escoltem totes les veus, perquè tant el jovent necessita saber quin món és el que vol anar creant, no creant el futur, sinó en el mateix present, sinó també quins coneixements, quines experiències prèvies que ha tingut la gent adulta i la gent sènior, la que està a prop de jubilar-se o fins i tot jubilada, doncs ens pot aportar entre tots, i només entre tots, podem construir un món millor. Però això s'ha de fer de mica en mica, ja ho sabeu. Pas a pas, bocinet a bocinet, o com diem aquí al programa, De Zero a l'Infinit. Que vagi molt bé, us esperem la propera setmana i us deixem, doncs ja sabeu, en bones mans amb en Robert Calvo. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Bon dia, són les 7 del matí. Com estan? Com ha començat el mes d'octubre? Espero que raonablement bé. Nosaltres estem molt bé perquè tornem a ser aquí a...
1: Onda Cero Catalunya.
0: En una setmana de pluges, quines pluges els darrers dies, déu-n'hi-do. Però vaja, ja va bé que plogui i que tinguem reserves d'aigua i també que surtin els bolets, que fins ara no se n'han començat a veure d'interessants de bolets, eh? Bé, a buscar bolets, potser, o a caçar bolets, com diuen els de ciutat, potser hi va alguna de les persones que ens escolta aquesta hora. De fet, potser algú ens escolta ara mateix a través de la ràdio camí d'algun indret boscós on trobar rovellons, llanegues o camagrocs. I potser qui ho fa és un home o una dona que fa dècades que trepitja el bosc

0: sabent perfectament on trepitjar i quins bolets són comestibles i quins no. És allò que se'n diu la veu de l'experiència, la de les persones grans que poden explicar-nos de què va la vida.
1: A Onda Cero Catalunya comença amb Bones Mans, amb Robert Calvo.

Aquesta setmana s'ha commemorat a tot el món el Dia de la Gent Gran. Què vol dir fer-se gran? Al llarg de la història, aquest fet s'ha associat sempre a la pèrdua. Primer, a la pèrdua de la joventut, de la frescor. Després, a la pèrdua de les forces, de les capacitats. I també, a la pèrdua del protagonisme en la societat. Com si a partir de determinada edat, la vida anés tancant portes i la societat deixés de tenir en compte aquestes persones. I, en certa manera, sí que passa això. La societat capitalista, que només premia la productivitat i l'aparença, decideix que hi ha una capa de població que ja no és útil. Però què equivocats que estan! Perquè fer-se gran és acumular experiències, records, aprenentatges i una mirada sobre el món que no es pot improvisar. És haver viscut prou per entendre que moltes coses no són tan urgents com semblaven, que els problemes poden tenir més d'una solució i que el temps, sovint, sovint, és un dels grans mestres de la vida. Avui volem fixar-nos en tota aquesta generació de persones que han treballat, que han cuidat, que han aixecat famílies, que han sostingut llars i que, en molts casos, han estat al costat dels seus fills i dels seus nets quan més ho necessitaven, quan potser ho havien perdut tot. La generació de persones que s'han desviscut treballant perquè els que han vingut després puguem gaudir de la tranquil·litat de tenir un sostre assegurat la resta de la nostra vida. Són persones que reivindiquen el seu paper a la societat a molts nivells, a tots els nivells. Reivindiquen que tenen molt a portar i que mereixen ser escoltades i que volen sortir, viatjar, estudiar, fer esport, enamorar-se, participar en la societat, donar la seva opinió i que volen sentir que se les té en compte. Perquè jubilar-se de la feina no vol dir jubilar-se de la vida. Aquest ha estat el lema d'aquest 2026 d'un col·lectiu que vol viure la vellesa en plenitud, amb tota la salut possible i, sobretot, sobretot, amb dignitat. És diumenge, és 4 d'octubre. En bones mans el produeix el Departament de Programes d'Onda Cero a Catalunya amb el concurs dels serveis informatius d'aquesta casa. Fan que soni i que arribi a través de la ràdio i també a través dels diferents dispositius als quals se'ns pot escoltar els integrants del Departament Tècnic d'aquesta cadena d'emissores que porten el senyal a aquesta hora a Girona, Tarragona, Vilanova, Barcelona, Lleida, i també fan que es pugui escoltar a través de l'app que té vostè al davant en aquest telèfon mòbil o a través del web que vostè està veient ara mateix, que és ondacero.es/Catalunya.

0: Avui parlarem àmpliament de les necessitats i les demandes de la gent gran de Catalunya, que s'ha manifestat aquest dijous per portar a les portes de les institucions les seves reivindicacions i que ens les han explicat aquí, a l'estudi de la ràdio. Serà un programa en el qual ens fixarem en la culpa, en aquest sentiment que pesa com una llosa sobre els caps de tantes persones, encara que no ho fa tant sobre els caps d'altres persones. Ens ho explicarà la Carmen García Mateos, la nostra psicòloga de capçalera.
1: Nosotros tenemos un mecanismo que es el superyo, que es el que se encarga, el encargado de la moral, ¿no? Hay personas que tienen un superyo con una moral mucho más estricta y otros con un superyo con una moral más relaxa, ¿no?
0: La doctora María Isabel Bertrán Margarit ens seguirà il·lustrant sobre la microbiota i per mantenir-se en ordre en aquest sentit, què li hem de portar al nostre cos a l'hora de menjar?
2: Pues hay que comer legumbres, hay que comer cereales, sobre todo integrales, frutas y verduras altamente ricos en vitaminas y minerales. Cuando todo esto ya está procesado, etcétera, si en alguna situación necesitamos ayuda, es cuando incluiremos algún suplemento extra.
0: Amb el nostre preparador físic, amb en Pitu Sitges, descobrirem una nova modalitat esportiva que està sent la sensació als gimnasos del país. Es diu Aerox.
3: Imagina't una barreja entre crossfit i lo que abans era triatló.
0: Vaja, amb en Francisco Mario Toro Gutiérrez farem biblioteràpia amb els llibres que curen i que avui també sonen.
4: Avui, amb un llibre molt musical que ens descobrirà un fet històric molt poc conegut.
0: I abans d'acabar, l'Alicia Escribano ens portarà a fer salut a Cuenca, on hi ha les cases colgades, ja saben.
5: Són edificacions gòtiques que estan suspeses de manera espectacular sobre un penya-segat i la veritat és que són doncs, tota una icona, no?
0: Ella arriba...

0: Farà minuts abans de les 8 en un programa que de seguida rebrà a l'estudi la Montse Pombo per preparar l'esmorzar. Abans, en resumim...
1: les notícies de la setmana.
0: En un minut. Atenció, perquè la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 començarà demà dilluns, 5 d'octubre, i s'hi podrà anar sense cita prèvia a partir del 16 de novembre. Es tracta d'una de les novetats d'enguany, d'una campanya que es divideix en diferents fases, que tindrà la primera aquest dilluns amb l'administració a grups específics, que són els majors de 60 anys, a les persones de risc i al personal dels serveis essencials. La següent fase, a partir del 26 d'octubre, s'obrirà a tota la població. Avui també destaquem que el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus ha alertat que el 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó el 2026 per contaminació atmosfèrica. Ho conclou l'estudi Atmosphere Watch, que ha analitzat la contaminació transfronterera durant els 8 primers mesos de l'any. L'ozó és un gas que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. I un tema més. Un estudi liderat pel grup d'immunologia tumoral i immunoteràpia del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, obre la porta a l'ús de la biòpsia líquida en sang per identificar proteïnes específiques produïdes per les cèl·lules tumorals, conegudes com a neoantígens, amb l'objectiu de desenvolupar immunoteràpies personalitzades. L'estudi descriu com s'han identificat neoantígens tumorals i cèl·lules del sistema immunitari capaces de reconèixer-los i atacar-los en mostres de sang, mitjançant l'anàlisi tant de l'ADN tumoral circulant com el de les cèl·lules immunitàries. Bé, doncs ara ja ens hem posat al dia i és l'hora d'omplir l'estona.

0: I l'estómac complim aquesta hora amb la dona que ens regala el primer somriure del dia, que és la Montserrat Pombo García. Montse, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert.
0: La Montse que ens alimenta, ens posa l'estómac ple perquè puguem començar el dia amb energia, amb una dosi de bon humor, perquè menjar ens posa de bon humor. Avui amb què?
1: Doncs mira, avui portem uns ous al forn amb albocat i tomàquet.
0: Ous al forn?
1: Sí.
0: Mai he fet ous al forn, jo.
1: Doncs mira, ara t'explicaré com es fan.
0: Ous al forn amb albocat i tomàquet.
1: I com
0: serà la composició? A veure.
1: Doncs mira, necessitarem un albocat madur, un parell d'ous, 6 o 8 tomàquets cherry, un grapat d'espinacs frescos, una culleradeta d'oli d'oliva verge, pebre negre, sal, pebre vermell i, de manera opcional, unes llavors.
0: De les que vulguem.
1: Sí, unes de sèsam o de carbassa. Uh-huh. Vale? I com prepararem això? Doncs mira, tallarem l'advocat per la meitat i traiem el pinyol. Si el forat és molt petit, retirem una mica de polpa amb una cullera i llavors posem les dues meitats en una safata i trenquem un ou dins de cadascuna de les meitats.
0: A veure. Espera, que he de recapitular. Ho pots repetir tal com has dit? Perquè jo m'assabenti que no m'he assabentat de res.
1: Agafem l'albocat.
0: L'albocat.
1: El tallem per la meitat.
0: El tallem per la meitat.
1: Traiem el pinyol. Vale. Si el forat que queda és molt petit...
0: Ah, si no l'ampliem.
1: L'ampliem amb una culleradeta.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Dins d'aquest forat...
1: Aquestes meitats les posem en una safata,
0: sí?
1: I dintre del forat posem l'ou.
0: Que bo, no, això?
1: Sí, bo.
0: Aquesta idea d'on l'has tret? Tu tens aquestes idees al cap, eh?
1: Jo tinc aquestes idees al cap.
0: Que bé.
1: Llavors, què fem? Ja hem posat les dues meitats a la safata amb el nou i afegim al voltant els tomàquets cherries amb els espinacs.
0: Ah, molt bé. Doncs, és un bon plat, perquè és molt, molt interessant nutricionalment.
1: Nutricionalment. Llavors, com el fem? El posem al forn a 180 graus aproximadament durant uns 10-12 minuts fins que la clara estigui quallada, però que el rovell encara quedi cremós. Llavors, acabem amb una mica de pebre, el que hem comentat abans, el pebre vermell, un raig d'oli d'oliva verge i, si volem, doncs, les llavors que abans també hem comentat, però cadascun que agafi les que vulgui.
0: Clar,
1: i si
0: sí.
1: No vol posar, doncs, que doni res. Com podem acompanyar aquest esmorzar? Amb una llesca de pa integral o de sègol, amb una mica d'oli d'oliva i, per beure, va molt bé un te verd o un te negre.
0: Molt bé.
1: Perquè és una opció molt lleugera i casa molt bé.
0: L'advocat que està molt de moda, fa uns dies vaig veure una carta d'un restaurant uh-huh. que tenia uns advocats com a la Brasa, no sé com era, i costaven uns 18 euros. Vaig pensar, no està malament, 18 euros uns advocats?
1: No, t'ho fas a casa i...
0: és més econòmic.
1: Més econòmic.
0: Aquest advocat amb ou, alerta, que això a mi em sona a tap

0: Sopa de convite de boda.
1: Això
0: que has fet avui és un esmorzar, però podria ser una etapa de convite de boda.
1: Bueno, doncs és una etapa pombo.
0: Vale, Montse, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: L'esmorzar de la setmana.

0: Bon dia per tu que ens escoltes des de Palamós. Per què Palamós avui? Perquè ho ha decidit la Montse Pombo, que li agrada molt Palamós, i m'ha dit, avui podria anar a Palamós. Dic, perfecte, perquè així saludem totes les persones que ens escolten des d'Onda Cero de Girona al 98.9 de l'FM, que allà també ens poden escoltar. I a Palamós, què hi ha que sigui saludable? Les gambes, no, Montse?
1: Sí, sí, les gambes.
0: Les gambes. Doncs anem a menjar gambes aquest diumenge a Palamós, ens agafarem el cotxe després del programa.
2: Bones mans, diumenges de 7 a 8 del matí.
3: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
4: Eso. Tres vertical, caminata en la naturaleza.
5: Trekking.
4: Seis horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
5: Excursiones gratis con Costa.
4: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con tres excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
2: Esteu escoltant En Bones Mans, el programa de salut d'Onda Cero Catalunya, amb Robert Calvo.
0: Aquesta setmana, aquest 1 d'octubre, s'ha commemorat a tot el món el Dia de la Gent Gran. Una jornada que serveix per reivindicar el paper de les persones grans en una societat que sovint les oblida i les margina. I és que quan una persona té 65 anys o més, acostuma a ser esborrada socialment. A Catalunya hi ha aproximadament 1,6 milions de persones de 65 anys o més. Són gairebé el 20% de tota la població catalana, una de cada 5 persones. I estem parlant d'una població clarament feminitzada. Hi ha unes 220.000 dones grans més que homes, aproximadament 911.000 dones davant de 691.000 homes. La diferència s'explica sobretot perquè elles, les dones, tenen una esperança de vida més llarga. I ara, la jubilació pot arribar a ser un dels grans moments lluminosos de la vida, perquè s'han desempallegat d'obligacions morals d'un passat que, en molts casos, però, segueix present. En qualsevol cas, dona jubilada, dona alliberada. Maria Àngels Gómez, secretària general de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya.
6: La dona sempre tenia l'estigma de que era la cuidadora, la que feia la feina de casa i de fora. Per tant, sobretot per aquestes dones, avui dia la jubilació és una alliberació total. Poden fer el que mai havien somiat que podien fer. I això volem dir que les dones hem donat un pas molt gran endavant, sobretot la dona jubilada.
0: Malauradament, elles són les que després dels 65 també segueixen sent les que estan a càrrec de les cures de casa i, a vegades, fora de casa. De fet, la majoria segueix activa després dels 65, aportant beneficis a la societat, com deixa clar l'Aurora Huerga, secretària general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres a Catalunya.
7: Jo n'he passat de 65 a 66 i he canviat el meu cerebre ni res. Simplement he passat un estadi de vida. He passat de treballar cobrant assalariadament a treballar voluntàriament. I, per tant, vull dir, tenim moltes coses que aportar a la societat, i la societat ha de ser conscient de que sense la gent gran, ara el 20%, però serà el 25%, no podrà tampoc sobreviure, perquè les cures, el voluntariat... A mi m'agradaria també posar de manifest quanta gent gran fa voluntariat, i és un 70% de la gent gran està fent voluntariat.
0: L'envelliment augmenta, però no només creix perquè hi ha més persones grans. També creix el nombre de persones molt grans. L'any 2025, a Catalunya, hi havia 15,3 persones de més de 85 anys per cada 100 persones de 65 anys o més. Aquest índex de sobreenvelliment pràcticament s'ha duplicat des de l'any 1990, quan era de 8,2. I ara hi haurà qui pugui pensar que ja

0: li donarem la volta a la truita? Bé, mai se sap com pot evolucionar la societat, però les projeccions són clares. La tendència continuarà. L'IDESCAT, que és l'Institut d'Estadística de Catalunya, calcula que l'any 2035 Catalunya podria tenir més d'un 1.900.000 persones de 65 anys o més, més del 23% de la població. L'any 2045, aquesta xifra podria superar els 2,28 milions, aproximadament el 28% del total. Pel que fa al conjunt d'Espanya, l'INE, que és l'Institut Nacional d'Estadística, també preveu que el pes de la població gran continuarà augmentant del 21% actual fins al 31% de l'any 2076. És a dir, en el futur, gairebé una de cada tres persones podria tenir 65 anys o més. Per això, les que ara es troben en aquesta situació demanen un canvi també a l'hora del tracte a aquestes persones, moltes de les quals acaben en centres de dia o en residències. Delfí Cusiells és voluntari de la FATEC, de la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya.
1: Sí que hi ha una certa rèmora del passat. Sempre hi ha, i sortia per aquí l'apel·lació als casals, una mica la idea d'un lloc on va la gent gran, no? Com si fos un reducte estrany on hi ha persones grans fent unes coses curioses. Moltes vegades veus imatges del passat. Imatges, activitats, actituds, condescendències, en un àmbit on aquests drets i aquesta visió de les persones grans hauria de ser una altra. Hauria de ser més proactiu, més positiu, més significatiu, més, cometes, empenyent a les persones grans cap al voluntariat, que és una de les vies prou interessants de... Sempre i quan el voluntariat no substitueixi contractes.
0: Un dels reptes que tenim al davant és de quina manera l'estat del benestar sostindrà una societat envellida i que requerirà recursos assistencials. I és que l'esperança de vida tampoc pararà de créixer. Mentre tot això passa, esdevé una corrent de gent de menor edat que qüestiona el fet que s'hagi de seguir sostenint les pensions de totes aquestes persones grans. Aurora Huerga.
2: La societat, jo crec que encara, veu a la gent gran com una càrrega, no com un benefici per tota la societat. Per què dic això? Perquè molt sovint s'intenta que les generacions joves contraposar-la contra les generacions que ja tenen una edat, que és la intergeneracionalitat, i és que tu estàs cobrant el salari mínim i els pensionistes, mira quina pensió cobren. Perquè és mentida. O sigui, la pensió mitjana està en 1.350 euros. Vull dir, és que jo no sé... Bueno, sí que sé. Aquestes coses sempre són intencionades, no són perquè sí. I llavors el contraposar a la gent jove en contra de la gent gran, això és un perill per la societat.
0: Es defensa també Pedro Tomás Fernández Buendía, representant del col·lectiu.
3: El 63% de las pensiones de este país está por debajo de 1.000 euros. El salario mínimo está en 1.224, con lo cual, fíjate, estamos hablando. Y de ese porcentaje... De ese porcentaje, el 70% son mujeres. Y ya no hablamos de la pensión no contributiva.

0: De moment, a dia d'avui, ja han canviat algunes coses respecte al passat. Les persones grans del 2026 ja no són exclusivament aquella figura d'avis o d'àvies que cuiden de nets o de netes i que van empenyent els dies. Afortunadament, tenim una població de més de 65 activa en el seu conjunt, que fa coses, que no es queda quieta a casa esperant que la vida passi i que pot aportar encara moltes coses, moltíssimes, al món que ens ha tocat viure. Som la veu de l'experiència, a la que molts i moltes haurien d'aprendre a escoltar. Maria Àngels Gómez.
1: Aportem moltíssim a la societat, però podríem aportar més. És veritat que fins ara hem estat sempre invisibilitzats. Sembla que ara potser hi ha una corrent de, que està més obert. Només tenim que veure la imatge de la Mari Carmen, la famosa Mari Carmen. Aquesta senyora, amb l'edat que té, hi ha pogut impulsar alguna cosa que està al carrer amb persones grans i amb persones joves, tothom reivindicant junts. És importantíssim. Qui ho ha fet? Una senyora gran. És que les persones grans tenim molt de poder, tenim història, tenim memòria, i no se'ns utilitza com hauria de ser. Vull dir, hi ha llocs polítics, hi ha institucions que alguns sí que compten, però sempre som els mínims. Les persones grans no contem, no sé el per què, quan nosaltres podem aportar molt i ajudar moltíssim aquesta societat. Només tenim que veure el cas d'aquesta senyora. Crec que tenim un camí, i que se'ns ha de veure i se'ns ha de reconèixer.
2: I això

0: pero la culpa es como una losa, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y a veces se siente culpa, y nuestros oyentes estarán de acuerdo, por cosas, yo les invito a que piensen qué cosas absurdas y pequeñas hemos sentido culpa alguna vez y en qué medida a veces hemos pedido perdón por cosas que no nos correspondían a nosotros, ¿no?
1: Sería una culpa tóxica, ¿no? Esa.
0: Bueno, es una culpa que no nos corresponde, es un, dijéramos, en nuestra manera de regular nuestra responsabilidad sobre nuestros actos o pensamientos, de alguna manera no está bien, ¿no? Porque ir pidiendo perdón por todo tampoco es.
1: Vamos a sacar la parte luminosa de todo, el consejo que siempre procuramos ofrecer a nuestra audiencia. ¿Qué debemos hacer para, si hay una persona escuchándonos que sienta culpa continuamente, qué debe hacer para solucionarlo? Y si hay alguien escuchándonos que nunca se responsabiliza de nada, ¿cómo debería empezar a tomar medidas?
0: Bueno, yo creo que tiene que, si no puede ninguna de las dos cosas o están las dos posiciones, quizás tenga que pedir ayuda, pero mientras tanto creo que tiene que ser responsable de sus acciones y de sus pensamientos.
1: Y luego también hay una cosa que quería preguntarte, si es que a veces somos poco indulgentes con nosotros mismos.
0: Bueno, todos tenemos una posición ciertamente masoquista en cada uno de nosotros, ¿no? Y a veces la culpa nos da, la culpa y el castigo, que no hemos hablado del castigo por esa culpa, que es el que viene después, nos da un goce más placentero de que debiera.
1: Bueno, pues un día hablamos del castigo, ¿te parece?
0: Me parece.
1: Vale, Carmen, gracias. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
2: En bones mans, les històries del món de la salut amb Robert Calvo.
1: Però no estic sol aquí a la ràdio, perquè ve cada diumenge al matí en Pitu Sitges. Pitu, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia,
1: que
3: molt bé.
1: Que ens posa en forma. I que ens posa en forma a ritme de la música, que és molt important a les classes dirigides als centres esportius, als gimnasos del país. Ell treballa en un des de fa més de 25 anys, per tant té experiència demostrada, i ens ve avui a parlar d'una especialitat que fa poc que està als centres esportius, que ens en va mencionar alguna cosa a la temporada passada, però que volíem detallar més en aquesta ocasió. De què es tracta, Pitu?
3: Parlo de l'Aerox. Molta gent encara no sap el que és, però imagina't una barreja entre CrossFit i el que abans era triatló.
1: A veure, CrossFit és un entrenament pràcticament militar.
3: Bueno, es fa...
1: Sí. Que es fa als gimnasos amb cordes, amb rodes de camió, amb... No?
3: Amb pesos. Sobretot treballes molt la força. I l'Aerox el que combina no només és el treball de força, sinó que també el que combina és, després de cada treball de força, una carrera, una cursa, córrer un quilòmetre. Mm-hmm. És a dir, corres un quilòmetre, tornes a la teva estació i has de fer wall balls. Wall balls és agafar una pilota medicinal que té un pes considerable, entre 3, 6, 8, 9, 10 quilos, i l'has d'enlairar cap amunt fins a una alçada en concret. Potser són 100 wall balls. Has de tirar la pilota 100 vegades. Quan acabes, et vas a córrer un altre quilòmetre. Tornes a l'estació, fas el trineu, que és tirar d'un trineu amb molt de pes.
1: Com si fos un gos que estigui a trineu. No?
3: Sí, correcte. Has d'empantar el trineu cap endavant.
1: Com si fossis Rudolf the Red-Nosed Reindeer.
3: Sí, correcte. Però és molt divertit, eh? És una modalitat molt intensa que necessita un condicionament físic alt, no ens enganyarem. També parlarem de com s'ha d'entrenar quan comences a fer aquesta modalitat, perquè no tot s'hi val sempre, és a dir, has de començar a poc a poc i de manera progressiva, si no et vols accionar, però és un treball bastant intens. Llavors, que no pots córrer, ho fas o caminant o bé a la cinta. Hi ha diferents alternatives, no? És a dir, encara que sigui una modalitat intensa, es pot adaptar per a aquelles persones que no tenen una capacitat física molt gran.
1: Ah, sí? Vull dir, si tu no has entrenat prèviament a aquest nivell, pots enfrontar-t'hi?
3: Correcte. I en comptes d'agafar, per exemple, la pilota de 9 quilos, agafes la de 5. Uh-huh. En comptes d'agafar un sac que te'l poses aquí com si fos un sac de patates de 25 quilos, doncs agafes un més petit. Que si has de fer 4 voltes, que més o menys és un quilòmetre, en fas 2. És a dir, tu pots adaptar a tu i progressivament et vas agafant el programa que és de l'Aero. Que és fort? És fort. També notes molts canvis físics? Molt. Però no només a nivell de força...
1: Ràpidament, vols dir?
3: Sí, ràpidament. No és tan agressiu

0: com és el CrossFit, que el CrossFit el que fa, jo sóc anti-CrossFit.
1: Per què?
0: No m'agrada gens. Perquè agafes uns pesos molt considerables, ara tindré tots els crossfiteros en contra meva, però bueno, no em preocupa, perquè hi ha estadístiques que la gent que fa CrossFit 2-3 anys acaben lesionades de les articulacions, perquè les nostres articulacions estan fetes per aguantar i utilitzar-les amb un pes determinat. Quan tu portes molt de temps treballant amb molt de pes o amb forces molt més grans de les que tu o el teu cos està fet, acabes patint, i és així. Vulguis o no, eh?
1: Sí, sí.
0: És així.
1: I què més té aquest Aerox que avui ens presentes?
0: Aquest Aerox, a mi jo el que diria de l'Aerox és aprendre a gestionar el que és la força amb la capacitat aeròbica. És a dir, sí que treballes força, però t'has de gestionar la fatiga. És a dir, si el teu punt fort és córrer, quan vagis a córrer ho donaràs tot, però bueno, quan tornis a l'estació i hagis de fer treballs de força, aquí és on patiràs. Llavors, com es fan equips i a vegades es fan parelles i hi ha competicions d'Aerox, la gestió de la teva fatiga i de l'esforç jo crec que és la part clau de l'Aerox.
1: Molt ben explicat, ha quedat claríssim, jo crec. No cal afegir massa més, alguna cosa que vulguis dir?
0: No, que és molt divertit, que jo ho recomano a tothom i que encara que veigis que és una classe amb intensitat molt forta, ho pots fer, segurament.
1: Doncs queda clar aquest missatge, que tothom s'hi pot enfrontar amb més o menys pes, amb més o menys intensitat, i anar piano-piano si vol lontano, no?
0: Correcte.
1: L'entrenament militar el primer dia.
0: Correcte, però ja, ara que has dit això, ho trec i me l'agafo per tots els entrenaments, no només per l'Aerox, per si fas triatlons, per si fas powerlifting, que és treball de força, que això també ho parlarem un dia, que és molt interessant, i cada cop hi ha més gent que fa powerlifting. Tots els entrenaments, tots, necessites una adaptació.
1: Molt bé, doncs tot necessita una adaptació a la vida, en general.
0: Sí.
1: Pitu, moltes gràcies, fins la setmana que ve, que vagi bé.
0: Gràcies.
1: Adéu. Pitu, tu m'has dit que en aquest entrenament hi ha una part que és com estibar un trineu del Pare Noel de Nadal.
0: Sí, dir, correcte.
1: T'entrenes per fer de Rudolf the Red-Nosed Reindeer.
0: Sí, sí,
1: que maco.
0: Amb el nas també vermell.
1: Jo no volia, però ja ha aparegut el Nadal en aquest programa. Sí.

0: Tindrem temps, de parlar del Nadal les properes setmanes, però mira, jo ho he posat aquí en Safata, en Tito Sitges, que ens ha dit que aquest entrenament, l'Aerox, hi torna perquè és fer de trineu, no? Trineu humà.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs la setmana que ve més amb en Pitu. Que vagi bé, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Esteu escoltant En Bones Mans, el programa de salut d'Onda Cero Catalunya, amb Robert Calvo.
0: Aquest programa de ràdio, que també és un podcast, té una persona que ens ajuda a entendre els processos d'allò que ens emportem a la boca, passa pels budells, per l'estómac, i acaba sortint per on acaba sortint, que és per allà baix o no, perquè hi ha coses que no surten per allà baix. Ens ho explica la doctora Maria Isabel Beltrán Margarit. Doctora, bon dia, com està?
3: Hola, bon dia, gràcies.
0: I deia això perquè la doctora em deia abans que no tot surt per on creiem que surt, que és la defecació, no?
3: Evidentment, pensa que hi ha moltes coses. Imagina't algú que ha menjat all, sí? I diu, ostres, has menjat all, i com ho saps? Sí. I perquè l'alè té una sèrie de partícules, ¿vale? Mm. Aleshores, aquestes partícules són molècules volàtils que surten per l'aire, per la via respiratòria. Altres sortiran per la pell i altres sortiran per l'orina. Però l'exemple més pràctic seria aquest, el de l'all.
0: Que bé. Amb la doctora parlem de la microbiota, en parlàvem fa uns dies aquí, i volíem separar una miqueta cada cosa que volíem detallar d'aquesta microbiota, que és allò que, ho dèiem la setmana passada, abans s'anomenava flora intestinal, i que són aquests microorganismes que tenim dins del nostre propi organisme, del nostre cos, que ens ajuden a mantenir la cosa a ratlla, perquè si no els tinguéssim estaríem morts, la veritat. Doctora, què és important que hay que tener en cuenta, que alimentos ayudan a esta microbiota y cuáles no?
3: Mira, hay que recordar primero que esta microbiota son grupos de familia de gérmenes diferentes, ¿vale? O sea, no todos son iguales los bichos. Unos tienen un trabajo modulador de la inmunidad, es decir, nos ayudan a aumentar las defensas, otras nos ayudan a defendernos de los gérmenes tóxicos que vienen del medio ambiente, otras nos ayudan, por ejemplo, a fabricar neurotransmisores, o sea, que estemos más contentos o menos contentos. Todo esto, una parte muy importante, se fabrica en el intestino.

0: per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. En bones mans. Informació, divulgació i entreteniment.
2: Última llamada para los pasajeros del vuelo EVM 2026.

0: diumenge més arriba el moment de viatjar pel món, però sense moure'ns de la ràdio. Això ens hi ajuda cada setmana en aquest programa l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
1: Amb la maleta feta, perquè ja saps que aviat començo a fer escapades arreu i voler descobrir noves destinacions i noves il·lusions.
0: Ella, que l'estiu és gairebé quan menys viatja. Viatja sí. Més en el curs, diguéssim, no? Sí. I el curs ja ha començat.
1: El curs escolar ha començat i ja, com et dic, maleta preparada, sobretot per posar caramel a la boca a tots els seguidors del programa.
0: Que són molts.
1: Són molts, amb propostes que segurament potser us fan despertar aquell cuquet de veure món o de fer escapades.
0: Mira, avui farem una cosa que és veure món a prop de casa i després diré una cosa, però ja la diré després, perquè avui l'Alícia ens porta a un lloc que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i el tenim aquí al costat.
1: És molt a prop nostre, però també és molt desconegut pels catalans. Per què? Perquè altres racons d'Espanya sí que s'hi apropen més, suposo que perquè ho tenen més a prop, però és veritat que els catalans, quan viatgem, solem anar, quan tu preguntes, ai, anem a Navarra, anem a Galícia, anem al País Basc, no? Els catalans tirem molt cap al nord de la península, i també cap al sud. Ai, anem a Màlaga, anem a Còrdoba, anem... I què passa amb tota aquesta zona que hi ha pel centre? Què passa aquí, no? Que els catalans no s'hi perden gaire per llocs com Cuenca, que és la destinació que avui he escollit per compartir amb vosaltres i per descobrir-vos un lloc màgic.
0: Avui anem a l'Espanya, allò que diu, més profunda, no?
1: Més profunda, sí.
0: Però a mi em sembla un adjectiu que no és pejoratiu, vull dir que sigui profund, no vull dir que sigui negatiu.
1: Que sigui negatiu, esperem que no,
0: perquè no.
1: La veritat és que...
0: És un lloc meravellós.
1: Mira, aquesta música ja ens va molt bé, perquè és un viatge en el temps. Cuenca és una de les ciutats medievals més espectaculars d'Espanya, famosa per la seva arquitectura, perquè desafia la gravetat, podríem dir, per això és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, que és molt més que aquell acudit facilón, que te voy a poner mirando a Cuenca, sí. Que és el que diu la gent que no ha anat a Cuenca i que no la coneix. Perquè realment... Quan...
0: Algun dia hauríem d'investigar, jo m'investigaré d'on ve aquesta frase.
1: Ui, jo me la sé.
0: Ah, sí?
1: Si vols te l'explico. Però sí, te l'explico en una altra secció.
0: No, perquè
1: ara no tenim temps. Però sí.
0: M'ho expliques fora de micro?
1: T'ho explico fora de micro. La gent que ho busqui, que a Google t'ho expliquen ràpid.
0: Molt bé. Estem a Cuenca, que és aquest lloc tan medieval,
1: sí.
0: Però que té molta més història.
1: La veritat és que sí, mira, si fem una escapadeta d'un parell de dies a Cuenca, descobrirem no només les cases colgantes, no? Colgades. Cases penjants, es diuen en català, no? Que són el gran símbol de la ciutat, on estan tots els clauers, a tots els imants de la nevera. Són edificacions gòtiques que estan suspeses de manera espectacular sobre un penya-segat a tocar del riu Uécar. I la veritat és que són doncs, tota una icona, no? Tenim el pont de Sant Pau, el pont de Sant Pablo, que és una passarel·la de ferro i de fusta que creua el riu i que és el lloc perfecte per caminar i per veure com és de monumental i de màgica aquesta ciutat, la plaça Major, la catedral. És a dir, que podem organitzar-nos tota una ruta medieval per una ciutat que té moltíssim patrimoni, però medieval de l'antic. Saps que l'època medieval abarca
0: diverses
1: èpoques,
0: sí.
1: No? Doncs de les més primerenques, podríem dir, situa Cuenca ja en el mapa com una ciutat important amb catedral, no? La plaça Major, per exemple, és el cor del nucli històric, que està envoltada d'edificis de colors vius i de terrasses, i hi ha la catedral de Santa Maria i de Sant Julián, que és dels primers temples gòtics de Castella. Per tant, ja veiem que són llocs pioners, on dels primers on es construïen nous estils arquitectònics a Cuenca, no? També tenim el barri del Castell, que és la zona més alta de la ciutat, perquè la ciutat està com ficada dintre d'un forat, podríem dir, d'un canó, que és meravellosa i que fa... És meravellosa per fer cames, per fer glutis també, que això és el que nosaltres fem en aquest programa, fer salut, no?
0: És a dir, és una destinació on si anem a passejar-hi un cap de setmana o tres dies, perquè entenc que es veu aviat, ràpid, exercitarem molt el que és els bessons, els glutis...
1: Pujant i baixant tots aquests carrerons maquíssims d'un ambient molt, molt medieval, però que et fan caminar i cansar-te, però va molt bé, per

0: hi ha destinacions que són d'hivern per aprofitar la seva gastronomia més forta, més potent, dels potajes, dels putxeros, no? O tot aquest ventall de tapes, de tapeos, que es poden fer a ciutats com Cuenca. T'he de dir que part de la meva família és de Cuenca, per això he volgut reivindicar-la avui aquí, perquè em fa molta pena, molta ràbia, que he dit que els catalans, de vegades em pregunten, Alicia, tu que viatges tant i que saps on podríem anar? I dic, allò tres dies per fer una escapadeta, un lloc que dic, pues, vés a Cuenca. Evidentment no t'ho recomanaria en Setmana Santa, perquè també és una d'aquestes destinacions que en Setmana Santa està plena de gom a gom. Però fora del que és la Setmana Santa, segurament Cuenca ens pot regalar una escapada meravellosa. Cuenca resulta que té, com a ciutat històrica que és, compta amb institucions centenàries que van marcar l'inici de l'atenció sanitària a bona part d'Espanya. L'Hospital de Santiago, per exemple, és una de les recomanacions que jo faria a la gent que segueix aquest programa, que està especialment interessada en la medicina, perquè aquest edifici, l'antic hospital, Reial Hospital de Santiago de Cuenca, que és aquest edifici, és un històric, un edifici històric situat al centre de la ciutat, que té estatus de bien d'interès cultural, no? Està fundat a finals del segle XII, després de la reconquesta de la ciutat, i destaca per ser una de les institucions assistencials més antigues del país.
1: Que no la més antiga, antiga la tenim aquí. I a més a més la tenim a tocar de la ràdio, perquè està al carrer Hospital.
0: És veritat.
1: Que és on va néixer l'Hospital de la Santa Creu, ara fa 625 anys.
0: Als inicis aquest edifici va servir com a centre per restablir i per recuperar els cristians rescatats del captiveri àrab. Saps que quan ja finalment tot això es va alliberar del yugo, no? Àrabe, no? Que deien aquelles èpoques, doncs posteriorment tots aquests cristians se'ls havia de curar, de donar atenció després d'anar a la guerra, no? I de recuperar-los, doncs cap a això, cap al 1182 es crea aquest edifici tan antic. Dic també una altra proposta, des d'aquí, des de Cuenca, agafes carretera que no massa lluny, tens a poca estona Solán de Cabras, per exemple.
1: És
0: un poble.
1: Si volen poden anar ja com a tercera visita al Albacete, però deixem per un altre capítol.
0: Albacete és una altra història, és una altra pel·lícula. Li diuen el Nueva York de la Manxa, ja t'ho explicaré.
1: Segurament hi ha algú d'Albacete que ara mateix està a l'app d'Onda Cero amb la missió de Barcelona per escoltar-te a tu, Alicia.
0: Ai, que m'encanta
1: molt. Amb aquesta sintonia tan lleier que t'hem posat aquesta temporada, que ets molt lleier. Gràcies, Alicia, per venir una setmana més.
0: Una abraçada.
1: Fins diumenge, adeu.
2: En bones mans. Tenim 60 minuts per explicar-te tots els temes del món de la salut.
1: Arriba la recta final del programa i és l'hora d'entrar a la cuina novament, i avui diumenge ho farem parlant de la meva terra, del Berguedà, que aquest cap de setmana celebra el moment àlgid de la temporada boletaire amb la festa del bolet que desplega avui tot l'encant al Pla de Puigventós, on hi ha el Pi de les Tres Branques. És jornada boletaire en una comarca que, a la tardor, viu del bolet en gran mesura. Ho hem explicat aquesta setmana a la secció Quins fogons del programa La Ciutat, en la qual la Conxita ens ha portat la següent recepta.
3: Bon dia, amics.
1: Bon dia, guapa.
3: Acabo d'escoltar-vos i he pensat en el fricandó de vedella amb moixernons o els bolets que tinguem a la nostra entorn.
1: Molt bé.
3: Cal que la vedella sigui de qualitat.
1: Clar que sí.
3: Fer un bon sofregit i després de netejar els bolets, siguin moixernons, el que sigui, es tracta de posar-los en remull amb aigua. Un cop tingut el moixernó net, aquesta aigua, que ha permès que els bolets s'inflessin, la farem servir com aigua perquè faci el xup-xup.
1: Ah, molt bé.
3: Sols cal tenir paciència. Unes herbes també hi ajuden. D'aquestes de cuinar, romaní, sàlvia, el que tingueu al vostre cuina. N'hi ha per llepar-se els dits.
1: Clar que sí.
3: Benvinguts als bolets.
1: Gràcies, Conxita. Hem pogut parlar també amb la Remei Escolies, que és membre de la Junta d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i que a més és propietària del restaurant Els Roures, a tocar dels Rasos de Peguera, i ens deia això.
4: Jo és que m'agrada molt variar. Jo no sóc tant d'estofats, però a mi m'encanta el bolet saltejat, el rovelló també, tot i que és molt maco, i el rovelló a la brasa o al forn amb all i julivert. Però tampoc, saltejadets també són molt bons. I jo penso que una bona barreja de bolets és molt millor que un bolet tot sol.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb això. Sigui com sigui, mengem bolets.
2: La recepta de la setmana.
1: I acabem, com sempre, amb una notícia positiva.

0: Avui ens fixem en una recerca que té signatura catalana. És una porta oberta, una nova via, en la lluita contra el càncer. Es porta a terme a Boston, als Estats Units d'Amèrica, i ho està fent una catalana de Banyoles que té només 32 anys i que treballa en un laboratori vinculat a Harvard. Ha liderat juntament amb un investigador brasiler un estudi que busca activar les defenses del nostre propi organisme perquè siguin capaces de reconèixer i eliminar les cèl·lules canceroses. La recerca se centra especialment en els macròfags, unes cèl·lules del sistema immunitari que tenen capacitat per eliminar altres cèl·lules, però que dins d'un tumor de vegades poden acabar afavorint el creixement. Carlota Pagès Geli, aquesta investigadora.
1: El que hem descobert nosaltres que és més nou són combinacions d'anticossos que són noves. O sigui, són combinacions de noves dianes terapèutiques. El que fem al laboratori primer és detectar aquells anticossos que, o sigui, en provem més de 400 i detectem els que s'uneixen millor, o sigui, seleccionem només aquells que poden activar millor els macròfags per atacar millor el tumor.
0: Ens ho explicava aquest divendres a la ciutat, detallant que ara mateix la recerca avança en models animals amb l'esperança que en pocs anys es pugui aplicar en humans. I com sempre, no pot fallar una cosa que forma part de la teràpia medicinal d'aquest programa de ràdio: la música. I avui que hem parlat de la gent gran i del seu dia mundial i de la vida activa que mantenen les persones de més de 65, he pensat que estaria bé portar-lo a ell, que acaba de fer anys fa uns dies.
2: Ué! Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y allá.
0: Me va, me va, és un dels grans èxits i un himne a l'alegria de viure del gran Julio Iglesias. Amb aquest ritme que té, contagiós, eh? I amb l'alegria que té aquest tema, amb la seva filosofia de vida, de l'artista. Aquesta lletra celebra les coses senzilles de la vida. L'amistat, l'amor, la música, la festa. Ell, Julio Iglesias, acaba de fer 83 anys aquest mes de setembre, el 23 de setembre, i és aquest home que vam conèixer sent futbolista, després cantant al Festival de Benidorm, va guanyar-lo el 1968 amb allò de La vida sigue igual. La vida sigue igual. I com que la vida sigue igual, ara la ràdio, la millor ràdio, segueix a Hello, fins a les 12 en punt. I després, la Melo Varela, Carles, a Onda Viajera. Ell i tots els seus col·laboradors, aquí, a Onda Cero.
2: Me va, me va, me va, me va, me va.
0: Me va Onda Cero, clar que sí. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, diumenge a les 7 del matí, per seguir explicant les històries de la vida. Senyores, senyors, a mi em van vostès. Passi bona setmana.
2: Es natural.
0: Yeah.
2: Me va, me va, me va, me va, me va.
0: Me va en bones mans.

0: 272-272.
1: Medisure.
2: 3 vertical, caminata en la naturaleza.
1: Trekking.
2: 6 horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
1: Excursiones gratis con Costa.
2: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con 3 excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
3: Onda Cero Podcast presenta.
4: 1.700 kilómetros de costa que tenemos parecen diseñados para poder hacer este tipo de negocios.
5: Vino Manoliño Charlín, el hijo de Manuel Charlín. Tenemos 40 millones, o para vos o para uns matones portugueses.
6: Señoría, yo no puedo vivir sin esto. Es que necesito descargar adrenalina, necesito que la policía me pise los talones.
3: Charlines. Auge y caída del clan más peligroso del narcotráfico gallego. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
7: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
8: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
9: Maria José Recoder, membre de la Junta Directiva del Col·legi de Periodistes de Catalunya i impulsora del grup de treball, educació mediàtica i universitats. Què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
9: Els joves són prou conscients dels perills de les informacions falses?
10: Jo crec que n'hi ha que sí i n'hi ha que no. I aquesta diferència té molt a veure també en si, per exemple, han pogut rebre alguna mena de taller de formació sobre educació mediàtica fet per qualsevol organisme, tant sigui el Col·legi de Periodistes com qualsevol altre. I també depèn moltes vegades de quina és la situació familiar. Vull dir que hi ha pares i mares que realment són capaços d'orientar els fills sobre què han de veure, què no han de tenir, quin control han de tenir de les xarxes socials, i n'hi ha que no. És a dir, a mi em recorda quan nosaltres érem joves i començaven a tenir les televisions a casa, doncs apareixien allò los dos rombos a una hora determinada i t'enviaven a dormir. Doncs clar, si els pares són conscients, les famílies, l'entorn educatiu és conscient de que la desinformació existeix i de que les notícies falses circulen molt ràpidament, és més simple que tinguis consciència que no.
9: A banda d'eines com aquesta, com aquest grup de treball, educació mediàtica i universitats, per on creus que passarà la solució per acabar amb aquesta desinformació?
10: Jo crec que això passa per que tinguem assignatures obligatòries a les escoles, és a dir, tant a primària com a l'ESO, com al batxillerat i també a la formació professional. Això em sembla absolutament imprescindible, que hi hagi formació reglada. I per altra banda, per totes aquelles persones que ja no enganxaran aquest tipus de formació o aquest tipus de tallers, també crec que no és un problema només dels joves, també és un problema dels adults i de la gent molt gran, perquè sempre ens preocupem dels joves però no tenim en compte que les persones adultes i les persones, diguem, ancianes, voten o votem, i per tant una bona part de la desinformació que nosaltres vivim cada dia té molta relació amb la vida política i amb el que està succeint a casa nostra, i això és molt perillós, perquè clar, tu pots acabar agafant unes idees errònies o tenint un biaix que realment no te n'adones de lo perillós que és ni com t'afecta negativament en tu.
8: Alfabetització mediàtica i informacional explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya, l'espai que et fa pensar abans de compartir, amb el suport del Departament de la Presidència.
7: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: ¿De viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros? Elige tu rumbo. Malta, La Romana o Canarias. ¿Y a bordo? Desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Reserva tu crucero MSC con bebidas incluidas y niños gratis. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
1: Onda Cero Tarragona, 95.3 FM.
2: Només la teva ràdio favorita podia fer-ho possible. Gaudeix del directe d'una de les bandes número 1 del pop nacional amb Europa FM. El dissabte 10 d'octubre, a Lo Submarino de Reus, Marlena et descobriran els temes que les han portat a la cúspide en showcase exclusiu. Recull les teves invitacions per Autofòrum Reus a la carretera d'Alcolea 138. Marlena, com mai les has vist, amb Europa FM. Col·laboren Autofòrum, Parc Samà, Los Tresillos, Hotel Meridian Ra, Medianits, Centro Médico Roma i Viajes para ti.
3: Torna al Festival del Vi i la Gastronomia Cambrils. Entrada al País del Vi del 9 al 12 d'octubre. Cellers del territori, productors quilòmetre zero i tapes dels restaurants cambrilencs. Una edició carregada de bon ambient, novetats, música i tallers per a la canalla. No t'ho pots perdre. Trobaràs tota la info a firadelvicambrils.com. És un missatge de Turisme de Cambrils.
4: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arran.
5: El Mourinho de tota la vida.
6: Són dos targetes rojas claras. Enhorabuena al comitè de designació arbitral.
7: A mí lo único que me da es mucha pereza. Estamos hablando de esto y no estamos hablando del Madrid paupérrimo que hay, ¿no? Ese es quizás el objetivo de desviar la atención. Pero es que el Madrid no juega a nada, a nada.
8: Jo crec que ja no enganyen, eh? Tot i que vulguin desviar l'atenció amb el numeret del paper imprès i per molt que vulguin posar ells el focus en l'arbitratge, ja els seus propis aficionats ja no compren.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
9: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar a la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
10: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
11: La comunicación efectiva comienza con la escucha. Peter Drucker.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que és temps per l'anàlisi, per la tertúlia, per la disbauxa i per que els nostres analistes, també coneguts com tribuneros, arribin en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. ¡Vamos!
1: ¡Chipa!
2: Sí, jo sí que necessito unes anàlisis. Sí,
0: exactament.
2: Sí, necessito unes anàlisis.
0: Jo us he de dir que a mi hi ha gent que em pregunta si sou personatges o sou de veritat. I jo dic, no, el que és de veritat és el... és, pues, els que van... Exactament, exactament. El Colombo...
2: Som una IA.
0: El Colombo és de veritat i el Colombo fa una imitació...

0: Sergi,
1: del
0: Sergi. I del Marc. Exactament. I així és com anem fent, clar, això funciona així, això és les noves coses.

0: Què va passar? Doncs que, bueno, doncs van sonar tots els mòbils alhora al Liceu i van haver de parar. Perquè, clar, tu imagina't el que és allò... Que, a més, hi ha gent més ràpida que el pare de seguida, però hi ha gent que... Espera, que ve algú on havia guardat el mòbil, perquè... Espera, cobro el bolso. I comences a treure el paquet de Kleenex. El no sé què...
1: I aquell que pensa, no, això, aquesta, això no va amb mi,
0: no, jo el tenia en silenci. Diu, jo no puc ser, perquè jo tenia el mòbil en silenci. Per tant, el meu no és. I clar,
2: en silenci no sona, no?
0: I tant que sona.
2: L'alarma mundial. Vull dir, si és l'alarma...
0: I tant que sona.
2: Sí, encara no. Que el posis en silenci, sona.
0: Sí, no, fa, clar que sona. Perquè, de fet, en un programa ja havíem dit que, en tot cas, si el tinguessis en silenci, doncs que et pegui unes o et surti unes icones o algo, no? O que et faci una petita descàrrega perquè t'enteris. No, aquí va sonar a tots. I clar...
2: I modo avion igual.
1: Això no formava part de l'espectacle?
0: Jo crec
1: que... Una nova versió de l'àrea aquesta?
0: Ara el problema... Exacte. Els hi va la vall i vida en això. Tu imagina't que ara aquests ja es pensen que a cada funció passarà això. Tant li pot passar al públic com als cantants. Perquè, clar, els cantants ja deuen dir... A veure, ara és quan en qualsevol moment tu estàs aquí tot inspirat, o fins i tot si veus que no afinaràs una nota, penses, bueno, amb una mica de sort...
1: Ara sona
0: l'alarma i no s'ha escoltat el gall. Saps què vull dir? Seria l'alarma del gall, en aquest cas.
2: Carpe diem, se m'ha ido adelante, bum, i m'he caído.
0: Carpe diem, Una mica la filosofia és aquesta, de que en qualsevol moment... Et pot saltar l'alarma, però clar, et salta a tothom. Hi ha gent que va amb 3 o 4 mòbils a sobre. Bueno, alguns no són seus.
1: I si et salta l'alarma, que has de trucar a l'empresa aquesta ProSegur perquè vinguin a veure què passa.
0: Exactament, et sona l'alarma, diu, puede ser un caso de incursión o de tal, i un agente se va per ahí, però clar, quants agentes han d'anar cap allà? No tenen agentes suficient.
2: Per anar. Agentes secretos. Que vengan los secretos.
0: Sí. No, jo suposo que en aquests...
1: Tinc una ocupació d'aigua.
0: Exacte, una ocupació.
1: A casa.
0: O tinc una preocupació, perquè hi ha molta gent que té preocupació a la vida, no? I doncs, escolta, tu imagina't que igual que com a les panícules, sí, no? Que deien...
1: Ara això que acabes de dir, David, sí? Una preocupació, sí? Vol dir que t'estàs pensant ocupar alguna cosa?
0: Sí, és que prèviament a l'ocupació ho estàs pensant. O sigui, estàs pensant si ocupar doncs un espai o una estanteria, no? O sigui, una estanteria buida tècnicament és una preocupació, una estanteria buida, perquè tu la vols ocupar amb coses, no? Per tant, en aquests moments està buida, però la idea és omplir-la. Per tant, seria una preocupació en aquest cas, efectivament. Doncs tu imagina't això, no? Vull dir que no ho sé.
2: Una mica d'orilla, no? Això que esteu explicant,
0: Sí.
2: Em queda per setembre, això, aquesta matèria.
0: Però si ja ha passat setembre. Setembre serà l'any que ve. Diu, em queda per setembre.
1: Ara pateix directament.
0: Sí. Diu,
2: Carpe diem.
0: Vinga.
2: Poco a poco.
0: Diu, vinga, esta te queda per setembre. Diu, però si... Sistema 2 d'octubre. Diu, me la dejo per setembre. Però si acaba de començar, sistema 2 d'octubre. Ai, senyor.
1: És que ell va avançar, sempre s'avança l'any que ve.
0: Ai, senyor. No, si és que és un avançau. Saps allò que a vegades diuen ha sido un avanzado a su época? Era un hombre de otra época. Sí, amb el Sergi és així. El Sergi és un hombre... Sí, un avanzado a su época. Ves a saber. Bueno, un avanzado...
2: És que, a veure, què nos van explicar? ¿És avançat o no?
0: Clar.
2: Ara hem de fer una reunió de pares.
0: Sí. Sí, una versió de pare.
1: Tornant a les alarmes, aquest està bé, que després de l'incendi que hi al Liceu, ara que és una inundació.
0: Clar, tu t'imagines? Diu, ha faltat coordinació aquí.
2: No.
0: Sí.
2: Perquè era per... La inundació seria... Era paraguas, no? O com era?
0: Paraguas.
2: Inundació?
0: Sí. Bueno.
2: Era pluges? Però dic, per què se l'envien? Si estan ja sota cobert.
0: Ojo amb això del Sergi, que és més profund del que...

0: del que podria... Sempre el Sergi, ens, ell fa un mètode, que és que ens va dient així coses esbojarrades, com feia, i de cop i volta, nyaca, te la deixa. Sempre, tota la vida ha sigut així. Sempre l'ha intentat colar. I en aquest cas ens ha colat una reflexió d'un nivell espectacular. Perquè, efectivament, si tu ja estàs a cobert... la pluja no et pot afectar molt. I és més, si et diuen no sortir de casa, és que ja no estàs a casa. Vull dir, hauria de ser personalitzada depenent d'on estàs, és a dir, que si tu estàs a casa et digui no sortir de casa i si estàs fora et digui torni, vuelva a casa antes de Navidad.
1: Són mòbils intel·ligents, no? Haurien de saber si estàs a casa, no estàs a casa, si estàs al carrer... I en funció d'això, t'arriba l'alerta o no?
2: Rastreatron. Us van a rastrear.
0: No, no, és rastreatron, perquè va teatron per teatron. Busca...
2: L'aplicació Rastreatron.
0: Sí, és, et va buscant per tots els teatres de la ciutat. Et va buscant fins que...
2: A veure quan tiene goteres.
0: Quan tiene goteres. No, clar, però és que a veure... El tema és aquest, que vull dir que hauria de ser personalitzat. Si tu estàs a casa, diu no vuelva a casa. Diu, escolti, però és que... Diu, jo crec que com el xiste de l'Eugenio.
1: Depèn del nivell d'alerta, hauria de ser l'alarma i una icona que digui vagi a buscar ràpid un paraigües, o si ja és una alerta màxima, vagi a buscar ràpid una balsa o un caic. Sí, o alguna cosa.
0: La idea que vam dir l'altre dia amb la secció de cinema és que podria arribar l'alerta amb un parell d'icones.
2: Perquè les... Hi ha una secció de cinema? A on?
0: Aquest programa. Una altra cosa és que no l'escolti el Sergi.
2: Bueno, és el moment de patrocinació.
0: Sí.
2: De les botes. Botes per les alarmes i les pluges i les inundacions. Bota Fumeiro patrocina la secció de Tribuneros. Bota Fumeiro. Que vas a ver. Que cara... te va a servir. Que vas a ver. Que no te mojaràs. Bota Fumeiro.
0: A les properes eleccions, Bota Fumeiro. Està molt bé. Sí. Tu en tenies alguna...
1: Potser no guanyes, però menjaràs bé.
0: Exacte. Tu tenies alguna publicitat més, Marc, per aquí?
1: Ui, sí.
0: Espera.
1: Ara mateix el senyor publicitat...
2: S'ha fumat com Bota Fumeiro, s'ha fumat.
0: Ara no la pots recuperar. Bueno, si no per la propera...
1: No, és que estic pendent d'aquest senyor publicitat que em doni... Que em doni permís per donar-la.
0: Val. Doncs quan tingui permís... Bueno, és que a veure, el mundo de la publicidad és complejo. Escolta'm una cosa, ara que aquests dies les places principals de les ciutats doncs també es preocupen i es van ocupant per temes de, bueno, de manifestacions i coses de los inquilinos i aquestes coses, jo diria, per què no aprofitem, i ja que és un lloc que funciona tan bé i que té repercussió, per què no un cap de... O sigui, cada cap de setmana que tingui una finalitat, no? Per exemple, doncs, jo què sé, allò com fan els Estats Units, que fan la venda del trastero, no? De venda del garaje. I hi ha un dia que surten els seus jardinets aquests que tenen tots i allà posen objectes per vendre, no? Per exemple, joguines antigues o roba que ja no et poses. Una mica el Wallapop, però de... saps, allò...
2: A mi el que m'agrada és que quan surten les majorets... Ja, no, també.
0: A Estats Units sí, tenen majoretes. La majoreta és d'estadis, en tenen. Aquí no, no... Aquí alguna cheerleader va arribar bé, però ja no, em sembla que ja no... Això ja no... Ja
1: no, aquí xirriaven. No,
0: aquí xirriaven més que no, sí. Sí. No,
2: les majorets tenen més classe, eh? Les majorets són com sombreros de copa...
0: Sí.
2: Con un palito que da vueltas.
0: El formatge també era sombrero de copa. Boníssim, sí. Aquell. Ja.
1: Mira, David, que ja m'han donat permís, que ja m'arriba la publicitat.
0: A veure, tenim la publicitat,
1: ara,
0: doncs.
1: Sí,
0: a veure.
1: La publicitat, sí. Patrocina aquest moment la Òptica Ambròs. Si no hi veus bé i no et solucionem el problema, et regalem el bastó i el gos.
0: Veus que bé? Veus que bé? Home, està molt bé perquè això et garanteix que et solucionen una mica el problema, no? Et fan la intervenció.

0: i si no, com a mínim, doncs mira, tens un company per tota la vida. Bueno, tota la vida, el que viuen els gossos. Sí, sí, perquè...
1: Servei postventa, com cap. Servei postventa.
0: No, servei gosvenda. Sí, en aquest cas...
1: Perquè t'hi la venda.
0: Exacte. Gosvenda és perquè és un servei que et posen un gos quan et treus la venda, si no ha funcionat la venda del producte en...
1: Molt bona funció en postvenda.
0: Sí, sí, postvenda. Uau! Veus que si dona joc això de la...
1: Has posat el jingle de l'anunci? El jingle.
0: Ens falta el jingle. He de buscar un jingle. Per la propera setmana guardeu més publicitat que li posarem jingle. Jingle bells. Posarem jingle bells.
2: Jing and Bells, aquesta.
0: Jing and Bells, sí, no? Els dos. Eren el Jing i el Bells, els dos. Era un grup...
3: Un gran duo.
0: Sí, sí. Jing and Bells.
1: Pues sí, el pongo todo, el todo pongo.
0: Todo pongo, eh? I a mi todo pongo m'agrada. I tu vas allà i, escolta, tot ple de gent, i intentes vendre...
1: Uns dinerets,
0: eh? Aquests pongos que et regalen...
2: Perquè ho facin a les places, dius?
0: Sí, a Plaça Catalunya, Plaça del Sol, llocs això que, bueno, Plaça del Sol estava llena, bueno, pues llena de gent que volia vendre pongos que et poden servir precisament perquè quan es comencin a fer, perquè ja estaran a punt de començar els sopars de Nadal, perquè cada any comencen abans. Cada any...
2: Hem de reservar ja, hem de reservar lloc ja.
0: Hem d'anar ja reservant si volem fer... allò, unes croquetes i així, haurem d'anar allà.
1: Pásame la carta, que quiero decir el primero.
0: Però la carta de sus majestades los reyes magos de Oriente o la carta del d'això? Perquè ara tot és con código QR, eh? Ara, sí, ara tot es descaneja.
1: Porque me ocupaba memoria.
0: Te ocupaba memoria, no? Diu, no me acordao. No, porque me ocupaba memoria. Es que tengo poca memoria ya.
1: El rastro,
0: sí. Sí, sí. Però el rastro espontàneo, saps què vull dir? O sigui, aquí te pillo, aquí te rastro. O sigui, no sí. les d'això habituals, no? Com el mercat de Sant Antoni o tants jocs, no? Que hi ha paradetes. Sinó que tu, així...
1: Aquí te pillo, aquí te rastro.
0: Aquí te pillo, aquí te rastro. L'he agradat, aquest.
1: Aquest sempre m'agrada.
0: Doncs això, tu, pues mira, el que duguis a sobre, o que dius, espera, mira la sogra mateix, no? Doncs el que portes a sobre, en aquest cas, no?
2: Aquí ho deixo, no?
0: Exacte. Sí, sí. Diu, el que portis a sobre. Bueno, pues ja em va bé. Ai, senyor. Home, podria estar bé,
2: no? No és un jo pongo, pues jo poso la sogra.
0: Clar, exactament. Què pongo?
1: Què pongo? O les sobres.
0: Les sogres.
1: O les sogres.
2: Les sobres.
0: Les dues coses. Sí,
2: però, clar, pot ser les sobres, la sogra... Bueno, ha sigut una confusió.
1: Les sobres que estem fent aquí a la planta de dalt.
0: Exactament. Sí, sí. El que sobra de les, obres, que ho porti la sogra. I llavors ja... Bueno.
2: Ara pensava, ara que estan de moda aquestes acampades a les places, allà al sol i aquí al Passat de Catalunya, doncs aquestes zones s'haurien de declarar zona d'acampada turística.
0: Zona d'acampada. Totalment d'acord.
2: L'acampada lliure, ja està. Sí. I que puguis anar allà amb la teva tenda i ara, vinc aquí, al cap de setmana, allà.
0: Jo us dic una cosa, eh? No. I els dic als nostres oients, el Marc Gelabert, el Sergi Porcel...
1: A tothom,
0: eh? Els dic, si podeu viatjar al passat, saps? En lloc de portar un bote de lejía...
1: A les obres de la Sagrada Família...
0: Bueno, no? T'ho imagina't quan començaven, no? Doncs què els hi diries? Oye, cuando tú tengas un hijo o un nieto, aneu a buscar el vostre avi, el vostre àvia, i li dieu, cuando tengas... un guapísimo, ¿eh? Un nieto, una nieta, maravilloso. El que mejor te va a caer, Diu, dile que invierta en bitcoins y en tiendas de campaña. Perquè tu saps quantes tendes de campanya s'estan venent avui en dia? O sigui, mai a la meva vida havia vist tantes tendes de campanya així en general. Vull dir, la gent... això és una gran acampada, diguem-ne, en general.
2: Jo crec que tota aquella gent que havia comprat tendes de campanya al Decathlon i altres llocs, no l'havien fet servir mai, han dit, hòstia, ara, ara, ara, ara. Ara és la nostra.
0: Han dit...
2: Vinga, i a més, també hi haurà molts grups d'aquests d'esplai i d'escoltes. Què fem? Anem a acampar aquí a la plaça.
0: Anem a acampar la boira, que es diu.

0: Acampar-la.
1: Acampar la boira. Digues, digues, Sergi.
2: Que no, que això s'hauria de dir a ciutadà. A ciutadà, no? A,
1: claro.
2: A sí. Ciutadà.
1: O salvados per l'acampada, que també... Que bueno, també...
2: No sé, però què hem de fer? Criptomonedes, dius, que li digui a aquests del segle
1: sí, espera, anterior. Apunta-ho bé. Digue-li que inverteixi en criptomonedes. Sí. Sí.
2: Però què s'han hecho les tiendes con criptomonedes?
1: No, però que si tu viatges al passat, tu imagina't que fa 30 anys haguessis sapigut que havies d'invertir en criptomonedes just al poc de sortir, perquè després pujarien molt de valor. Doncs el mateix amb les tendes de campanya. Tu montes una empresa, jo què sé, tiendes de campanya Porcel.
2: Jo m'empenedeixo de no haver minat.
1: Minat, eh? Tu eres de minar.
2: Sí, de minar criptomoneda, que un em va dir, sí, mira, he ganado medio céntimo, digo, esto, pero esto qué es, esto es nada. Estaba ya la máquina todo el día minando y se compraba otra para minar más rápido. Sí. Y claro, això... Si ho hagués fet durant 10 anys, tindria dos criptomonedes que serien... Buf.
1: Imagina't. Serien...
2: Minar, minar. Ai, que... Ai, minero!
1: Sí, senyor.
2: Minero.
1: Tu imagina't que va dir en aquell moment, és que per a esto no hace falta minar, i lo va eliminar, saps? Va fer eliminar del programa o de la cosa aquesta que minava. Tu imagina't que en aquell moment dius, ai, mira, me ha salido una, no? Allò escarbant, no? Allò gratant una mica... dins del... saps el sofà que sempre entre els coixins queda alguna... Abans quedaven monedetes. Ara, com que no tenim monedes, només queda merda. Bueno, és així, és així.
3: Ara perquè... trobes ganxitos.
1: Ganxitos. Ganxito, però abans, entre la mè, trobaves alguna moneda i mira, et valia la pena fer la netejada. Ara no. Ah, bueno, com a molt pot haver algun bitllet, alguna targeta de crèdit, alguna cosa així. Però ja no. Una criptomoneda. T'imagines que netejant et trobes una criptomoneda, Sergi? Bo.
2: Bueno, es que això existeix, però això no és
1: Ethereum? És Ethereum, sí. Ethereum, el extraterrestre.
3: És mono, no és Ethereum, és mono.
1: És mono, és mono.
2: És inodoro?
1: Sí.
2: És incoloro?
1: Se encuentra en inodoro, en el inodoro s'encuentra. És innada.
3: Això és la... De les acampades al sol, i allò que va ser, una cosa, una consigna d'aquelles de a campi qui pugui, o què?
1: A campi qui pugui, efectivament. M'encanta com a nom per un càmping.
2: Un càmping gas, serà que no?
1: Un càmping gas, també, però a càmping qui pugui...
2: Claro, claro. Càmping gasolina, no sé, més caro, no?
1: Bueno, ara... Mira, l'altre dia vaig anar a posar benzina...
2: Càmping placa. Placa.
1: No, no, és terrible. Vaig anar a posar benzina a la moto i em vaig ficar, no què sé, vaig ficar, mira, posa'm 4 euros, i l'agulla en lloc de pujar va baixar. O sigui, de lo poc que havia d'això, va caure de seguida. Vull dir, jo dic, esto me da para una rayita, sí. Diu, mira, és més barata la rayita de lo altre, saps? Que no pujar al dipòsit de la moto. Y mira, ahora
2: es
1: vaig...
2: que le ponen eso, el chip ese de programado para sí. Que se rompa.
1: Le ponen aditivos, ¿no? Puede tener ¿cómo es ello que digo siempre? Puede contener...
3: Trazas.
1: Trazas, eso. La gasolina puede contener trazas, Sergi.
3: De gluten.
1: De gluten, sí, sí, sí.
2: Un momento.
1: Hombre, el que faltava. A veure, senyor Colombo, com ho veu això? Què li dice su senyora?
2: Trazas. Es que...
1: Mira, yo estoy con la traza aquí en la mano, que estoy aquí fent un café.
2: Estoy buscando un chip. Que és d'això de ecosistema programado que és obsoleta.
1: Val, tu vols dir l'obsolescència programada.
2: Me l'ha dit el sargent hace un moment, me l'ha dit el sargent.
1: O sigui, sí.
2: Hay aquí algun chip?
1: Bueno, nosaltres tenim tot tipus d'oients, de tots els gèneres, de totes les aficions.
2: Obsolescència?
1: El chip tiene obsolescencia programada, que vol dir que, com els telèfons...
2: La mujer me dice que cuando la aguja se retrae,
1: sí.
2: Mal asunto.
1: Sí, sí.
3: La seva dona li

0: dient, sí, que ja és obsolescente.
1: És una altra cosa. Sí, que aviam quan li dona el fluorescente, li dona... Sí, igual és una pastilla blava la que li dona la seva dona, a Colombo. No, no tingui por, que ja veurà quina nit passarà.
2: Una cosa, la... Bueno, està... La pro... Esto está programado.
1: Sí. Sí, sí, se programa. Sí, se programa la moto. Jo agafo la moto i dic, mira, la necessitaré divendres. I ja, doncs això. No, jo et dic una cosa, eh? Està tan cara, senyor Colombo, la gasolina?
2: Ja tienes algo duro, me quedo ahora.
1: Sí, senyor Colombo, està tan cara la benzina que jo, quan aparco la moto, li trec la benzina i me la pujo a casa. O sigui, me l'enduc en un tàper. Perquè no me n'en refio. T'ho imagina't que arribes i no hi és. Clar. Diu ara...
2: Te la lleves en el tàper, eh? I la cuentas, ¿no? Como los que cuentan la...
1: Sí, senyor.
2: Cuando van a cenar fuera, que hacen la cuenta.
1: Sí.
2: Pues tú te llevas allí ya la botellita con su medición perquè sigui exacta.
1: Perquè sigui exacta. Perquè no se m'evapori. Tu imagina't que se t'evapora, eh? Home, el disgust que tindries. No, això no pot ser. Al contrari, bueno, sempre hi ha aquí... Com si fos colònia, sí. Bueno, és allò que dèiem, no? Te voy a llevar a un sitio caro, no? De cenar i vas a la benzinera, et fiques unes gotetes, eh? O de colón, o de benzín, no? Seria en aquest cas.
3: Voy a ver... És la més cara, és la més cara.
1: És la més cara.
3: La més cara. O de gasoil.
1: O de gasoil. Arribarà un moment que sabrem per què es diu... benzina de 95 o de 98, perquè serà els euros que et costa el litro.
2: Jo faig competicions, a ver, venga, ¿quién gana? ¿El precio o el litro?
1: El precio o el justo, ¿no?
2: Que nos coge, siempre sí. el señor van súper ràpid y van a coger ahí a los litritos, ¿sabes? Sí. Y va a llegar a 8 litros y el dinero, súper ràpid, y el otro no va tan ràpid y ahí sufriendo como si fuera una peli.
1: Sí. Tu creus, Sergi, que la gent especula amb la benzina, el ciutadano de a pie? És a dir, que quan està barata omple garrafons...
2: Sí, tanto. Yo pienso que, mira, desde que sacaron el pivote ese que daba vueltas que parecía un molinete al lado,
1: sí.
2: Ahí ya no se ve.
3: Jo abans comprava barrils de cervesa, ara compro barrils de Brent.
1: De Brent. Sí, sí.
3: Sí, de Brent, aquests barrils de Brent.
1: A mi m'agradaven els dies...
3: No té el mateix gust,
1: no,
3: però bueno...
1: No, és més forta, diguem, d'això. A mi m'agradaven els diagrames de Brent, quan feia conjunts. Escolta'm una cosa, si és veritat que, bueno, ara val... Bueno, també la cervesa, el preu que va, també, déu-n'hi-do, però bueno, vull dir que el barril de benzina, tu te'l guardes, és una inversió, ho pots deixar de pares a fills, i clar, ho compres quan estigui a un euro... i ho vens quan està a dos, mare meva, amb això et pagues, no ho sé.
2: Però què el cotxe del Sony?
3: Pagues el dipòsit del cotxe.
1: Pagues el dipòsit d'un dia. D'un dia. Sí. Però bueno.
2: El cotxe del sonido, esa, la inteligencia artificial esa que no quieren sacar. Que no.
1: Exactament. Heu anat ja...
2: Tú le vas animando y le dices, venga, vamos, vamos,
1: vamos,
2: y el
1: vamos.
2: Cotxe va andando.
1: No,
2: vamos,
1: està
2: venga,
1: clar.
2: Vamos, y tú vas animando. Sí. Amb la veu, fas sí. Que el cotxe es mogui.
1: Ah, molt bé. No, això està bé. Escolta'm, però això ja ho feies, exercicis de gimnàs, de dir, venga, avance. No feies aquell exercici, Sergi, que dius una paraula? Que, per exemple, vas caminant, no? I dius una paraula, i allò, aquella paraula vol dir saltar, per exemple. En dius una altra i vol dir ajupir-se. A mi m'encantava aquell joc, perquè sempre la gent es feia...
2: Mar, tierra, aire.
1: Sí. I al final sempre t'equivocaves, al final o t'ensopegaves alguna cosa. Bueno, la setmana que ve...
2: L'important en la vida és jugar.
1: Sí, senyor.
2: Jugar per progressar.
1: Sí, senyor.
3: Sí, l'important és participar.
1: Sí. Pues la setmana que ve, a veure si porteu més publicitat. Jo em comprometo a portar un jingle, com Déu mana.
2: Hombre.
1: I Aviam si...
3: Un ginger ale?
1: Un ginger ale. Ah. Sí.
2: Con
1: gel,
2: eh?
1: Con gel. Sí, sí, sí. Un ginger ale con gel. Escolta'm, i intenteu anar a averiguar quin és el bar on queden les IES, a veure si us podeu convèncer que aguantin 10 anys més. En fi, Marc Gelabert, Sergi Porcel, els Tribuneros. Fins la propera setmana.
4: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs vinga, una setmana més que a Nits de Ràdio tenim ganes de tecnologia, tenim ganes d'aprendre d'aquest món que no ens deixa de sorprendre, i això ho fem totes les setmanes amb el gran Dani Martín Corso, 89! ¡Vamos! ¡Vamos! Fixa't, Dani, que sempre m'agrada fer-te un primer tema. Aquí a Nits de Ràdio algú pot pensar, tenen guió o no tenen guió? No, ni una cosa ni l'altra. Hi ha guió, però sempre m'agrada descentrar una mica els meus col·laboradors, el meu equip, proposant temes que no els hi dic. Perquè té la vidilla de la sorpresa, sempre té una mica de... A mi m'agrada, perquè té... Bueno, és això, que així sempre tenim temes que a vegades un es creix davant del que improvisa, no? I l'altre dia vaig fer una entrevista aquí al programa, Dani, a la Mònica Jiménez Morales, que és professora de comunicació de la Pompeu Fabra i directora del grup de recerca en comunicació, publicitat i societat de la UPF, i vam parlar, ella com a experta en comunicació i en el jovent específicament d'estudis que han estat fent, i vam analitzar una mica el que és la relació del jovent amb les xarxes socials, confirmant alguna de les coses que ja ens havies anat comentant al llarg de les setmanes, i crec que t'interessarà molt veure que una de les conclusions que va treure és que ara el jovent sí fa servir les xarxes socials, però no com els adults. És a dir, que tenen, com a titular, que tenen tendència a ser més passius que actius, és a dir, de consumir més que de mostrar, però que quan mostren prefereixen els stories, no els posts, és a dir, les històries que caduquen a les 24 hores, que no les publicacions que es queden. Sí. I que, a més, fins i tot, tiren molt d'aquesta opció que té, per exemple, l'Instagram, de que aquella història només la vegin els que han marcat com a amics. I això és molt interessant, Dani.
1: Sí, y además, bueno, un poco sigue, yo creo que la tendencia de lo efímero, ¿no?
0: Sí.
1: Y además, lo curioso es que, claro, digamos, llamémosle el muro, ¿no?, en donde quedan nuestras publicaciones publicadas, valga la redundancia.
0: Sí.
1: Lo bueno es que las stories quedan guardadas.
0: Uh-huh.

0: però no era tecnologia. És a dir, no era una eina per fer alguna cosa, sinó que...
1: Era... Ojo, que també és addictiu.
0: Sí, des de la part addictiva sí, però no era una eina el que els hi donaven. Sí. Era un producte, era una beguda, un menjar, un oci o un producte, saps? Tipus droga, com si diguéssim. Però no era una eina. No és que estiguessis... És a dir, el problema que tenen les xarxes socials en els adults és que és una eina que és addictiva, però és una eina. És a dir, depèn de tu quin ús en fas. Sí. Del tabac no en pots fer un bon ús, però de la tecnologia sí. Per tant, aquí és on jo marco la diferència amb el prohibir, perquè tu pots estar prohibint una eina que realment està traient partit. És a dir, algú que després serà un geni amb la tecnologia, li estàs obligant a esperar a no sé quina edat a treure partit d'aquesta tecnologia. No, crec que no és tan senzill. O que no és adequat la comparació amb el tabac, o amb la beguda, o amb coses d'aquestes. És a dir, vaig més enllà. No és comparar amb... Ui, com permetíamos que la gente fuese en moto sin casco? No, allò era una bajanada. La tecnologia és una altra cosa. Però entenc, qui ho veu igual. Jo no ho veig igual. Però és, ja et dic, és difícil de trobar una solució, perquè encara que ho parlis com a expert, hi haurà qui ho entendrà com a cunyadismo, com a, saps, com a estàs major, o eres un antitecnologia... Sempre hi haurà que... Perquè anem més a la crítica de l'interlocutor que no a l'arrel, verdaderament, del debat, que és el que seria interessant, no? Si és una eina, si podem posar límits a les eines, etc, etc, no?
1: I és que he de dir que és que compro les dues postures.
0: Efectivament, efectivament. Efectivament.
1: Qual és ese equip que pueda ser beneficiós? Bueno, supongo que s'està intentant encontrar.
0: Sí, però també et dic que no és molt diferent del debat que es devia fer quan només s'aprenia a sumar a mano i quan es feia servir les calculadores. No és molt diferent el debat. El problema és que aquesta és una calculadora que pot pensar per si mateixa, que ens pot influir en coses... Bé, però llavors, possiblement hem de mirar en què hem de posar el límit. És a dir... però bueno, que jo, igual com tu dius, jo estic en els dos llocs. O sigui, crec que no es pot prohibir com a tal, però que s'ha d'incentivar d'alguna manera que fem servir més el paper, el boli, el pensament sense pantalles i tal. Jo crec que la solució va més per una solució híbrida, ara que es parla tant del concepte híbrid. Fem una pausa i anem a passar-nos-ho bé, que també hem de parlar de videojocs aquí a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.